0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et salut.

FM, l'emissora que sona el cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran.

0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tenim nou número 1 a l'oficina, Flashy Ice Cream amb 31 fam a través d'aquesta que es diu Dorayakis.
2: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Sí, jo també esperava que avui l'Héctor Ortega estigués aquí a la ràdio, però sembla que encara li duren aquestes vacances, eh? Ostres, quina enveja sana, òbviament, eh? Ell que s'ho pot permetre, això sí, si està de vacances és perquè el tio ha estat currant com un animal. L'abraçada d'Héctor Ortega, poc crec que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, són les 6 i 3 minuts, en rigorós directe. Bon dilluns, nova setmana en marxa. Qui us saluda és l'Edgar Manchao, des d'ara i fins les 11 d'aquest matí del 18 de maig del 2026. Despertant el personal.
2: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
1: Vinga, ens hi posem amb un dels hits del moment, que és aquest. Romeo Santos, Prince Royce. Oh, que bonic i que romàntic. Aquesta es diu Dardos. Família, benvinguts al Flash Matí de Flash FM. Som-hi, bon dia.

flash matí, ja sigui que us incorporeu, que us esteu aixecant, o que d'altra banda us esteu anant a dormir ara mateix, després del torn de nit. Sou uns valents i unes valentes, us ho dic que sí. Keep up, Demon Hunters! Anem a rescatar aquesta mitiquíssima Golden.

0: Sense cap mena de dubte, és un dels greatest hits de Noel AA. Bebecita, bebecita, amb 69, aquesta es diu Mala, fa camí cap a 6:45 d'aquest matí de dilluns. Moment on ens posarem al dia amb el flash informatiu, perquè mira que el món està raro, el món últimament. Crec que vivim en una simulació o alguna cosa. A veure si ho entenem una mica amb el flash informatiu. Això serà 6:45. Abans tenim un dels últims temes de Quevedo. O per aquí, el número 1 de la setmana passada. Que ha caigut del número 1. Ja no és el número 1. Omar Cous amb Yengo Flow. Forever to Gantel.
1: Flash. Un matí de bojos. Un matí amb el flash matí.

0: la música, no s'hi juga. Flaix Matí. Flaix FM. Flaix informatiu. Flaix.
1: Bon dia, són 6:45 a Andalusia. El Partit Popular guanya les eleccions però perd l'actual majoria absoluta i dependrà de Vox per governar. El Partit Socialista ha perdut 2 escons i es queda amb 28, el seu mínim històric. Qui més ha pujat és Endavant Andalusia, que arriba als 8 escons en guanyar-ne 6. Supera la coalició d'Esquerres per Andalusia, que es queda igual amb els 5 seients al Parlament Andalús que ja tenia. D'altra banda, Esquerra Republicana està negociant amb el govern que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin un pes majoritari dins del Consorci de la Zona Franca. El consorci està presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, però qui té la majoria en la governança és l'Estat. Aquestes negociacions formen part de l'acord de pressupostos que es preveu tancar en els pròxims dies. I un home ha mort assassinat a trets aquest dissabte a la tarda al districte de Sants Montjuïc a Barcelona. La víctima seria un jove que ha mort al mateix lloc dels fets, tot i els esforços d'un agent que l'ha realitzat les maniobres de respiració amb l'ajuda d'alguns vianants. Els esports. L'Espanyol ha aconseguit la permanència primera després de la victòria al camp de l'Osasuna per 1-2. En canvi, el Girona, que va perdre per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid, s'ho jugarà tot a l'última jornada contra l'Elx. Per la seva banda, el Barça va celebrar ahir la temporada en el comiat de Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis. I en motor, aquesta nit han operat Àlex Márquez d'una fractura a la clavícula que va fer-se ahir després d'un accident múltiple al Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
0: Flaix Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Pele amb Bobby on the Drums a través d'aquesta que es diu Mi Refe per aquest matí de dilluns. Nova setmana en marxa, Jan Ponsa.
1: Què tal? Bon dia, Edgar, com estàs?
0: Ara no sabia si era dilluns, si era dimarts.
1: De moment dilluns, anem a poc a poc.
0: I alguns desitjarien que avui ja fos divendres directament, eh? D'altres segur que no, d'altres que fan horaris d'aquests raros.
1: Sí.
0: Ja no sé ni quin dia viuen, en qualsevol cas avui és 18 de maig del 2026. I com desperta Catalunya en aquesta nova setmana?
1: Doncs mira, al moment comença a ploure a punts del Prepirineu i al llarg del matí aquestes pluges s'aniran movent a punts de l'interior. Després també avui al matí tindrem alguns ruixats acompanyats localment amb tempestes, sobretot a punts del litoral de Tarragona. A la tarda les pluges seran més extenses.

0: Directe, com les tenim?
1: Doncs mira, al Pantà de Siurana, al Priorat, tenim 10 graus, a Mas de Barberans, al Montsià, 12 graus i mig, a Barcelona, 16 graus, i acabem a Das, a la Cerdanya, amb 4 graus.
0: Molt bé, Jan, d'aquí una estona actualitzarem, merci.
1: D'ara.

Les dues germanes que ho estan passant i de valent dins la indústria urbana, Musca i l'Abadial. A través de Sexa Sexy, que esta l'estem recuperant des del 2024. Kid Voodoo i JC Reyes, un pèl més actual és aquesta que es diu Me Mareo. Quan

0: Arnold Turizo amb Lola Índigo. Vida espectacular la de Lola Índigo, eh? La passada a ser la primera expulsada o té de l'edició de l'Aitana a convertir-se en una de les grans referents de la indústria musical del nostre país. I ara no només dins el sorbà, eh? Sinó referents de la música... De la indústria musical en general. 6 i 47 minuts aquest matí de dilluns. Molt bon dia, bona setmana. Avui és 18 de maig del 2026. Ja pràcticament amb l'estiu a tocar, tot i que pel que fa al temps no ho pugui semblar aquesta setmana. Ha fet una mica... S'està fent el raro el temps, s'està fent l'estrany, però bueno, s'està fent l'estret, però no passa res, escolta. I arribarà l'estiuet, el tenim cada vegada més a prop. I arriben també amb ell les festes Flash FM, n'hem tingut unes quantes aquest cap de setmana a Lleida, tant a Tàrrega com a Mollerussa, vam tenir festes Flash FM. I ara ens preparem per aterrar a Malgrat de Mar aquest proper dissabte, amb en Sergi Domènech, el Superclub de Malgrat, amb la festa del Liceu La Casita, amb un homenatge a Bad Bunny. Això serà aquest dissabte, d'acord? Per tant, gent de Malgrat i Rodalies, que sapigueu que Flash FM aterra molt a prop vostre aquest dissabte. Sé que és estrany que a les 6 i 48 del matí jo ja estigui pensant en les festes de dissabte, però jo, amics meus, què voleu que us digui? Jo he nascut per la festa, he nascut per sortir de festa. És el que em mou.
1: Flash. Un matí de bojos.
2: Ah! Un matí amb el Flash matí.
0: Som amb aquesta de Quevedo i Elvis Crespo és nova. Es diu La Graciosa. Bon dia. Ella...

0: perreo i del bo. Ara sí que sí, fem camí cap a les 7 d'aquest matí de dilluns. És 18 de maig del 2026. Molt bon dia. Rau Alejandro Puna amb Wisin i Ñengo Flow i el seu Contrabando.
1: Flash! Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11 a Flash FM. Yeah.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i s'ha quedat amb 53 diputats. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el Partit Socialista ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, dos menys dels que ja tenia. D'altra banda, la dona catalana aïlla de l'Hospital Clínic de Barcelona pel brot d'antivirus ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. La pacient continuarà en situació de confinament i observació al clínic durant el període previst de seguiment preventiu, d'acord amb els protocols de vigilància. I l'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència de salut pública internacional pel brot d'Ebola al Congo i Uganda. També ha alertat del risc de propagació internacional i ha demanat coordinació urgent per frenar l'expansió d'una varietat que ja hauria provocat unes 80 morts. Els esports. L'Espanyol ha aconseguit la permanència primera després de la victòria al camp de l'Osasuna per 1-2. En canvi, el Girona, que va perdre per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid, s'ho jugarà tota l'última jornada contra l'Elx. Per la seva banda, el Barça va celebrar la temporada en el comiat de Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis. I en motor, aquesta nit han operat Àlex Márquez d'una fractura a la clavícula que va fer-se ahir després d'un accident múltiple al Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: A més que extraiem del Bainfo, que és el nou àlbum de Quevedo, aquesta nova línia, es diu El Golpito. Gemma de Wey, bon dia.
1: Què ha passat del Manxado? Molt bon dia a tothom, com esteu?
0: 7 i 5 minuts aquest matí a dilluns, nova setmana en marxa, les ganes que tenia de veure't, Gemma.
1: Oi, jo també, és mutu això, eh?
0: Sí que és cert mutu. Que potser m'agradaria més que ja l'Héctor Ortega hagués tornat.
1: Per no matinar tant, no?
0: Per no matinar.
1: No
0: per no fer-te companyia, que m'encanta i que la faig encantadíssim, però sí que és cert que...
1: Costa.
0: Ostres, però jo valoro molt fort tota la gent que matineu cada dia.
1: Sí, tant. Sí, és que aixequem el país. És que és una força de voluntat.
0: Fins que no ho fas, fins enorme. Que no et toca tu matinar, no te n'adones.
1: No te n'adones. Això passa en moltes coses de la vida, eh?
0: 100%.
1: Totalment. Però bueno, cota, aquí estem per aixecar els ànims, per posar molta musiqueta i per passar l'estona junts.
0: Bé, el cap de setmana?
1: Sí, molt mogudet, tio. He fet moltes coses divendres, dissabte i diumenge, així que escolta bé, i tu?
0: Home, déu-n'hi-do. Moltes motos.
1: Moltes motos,
0: sí. Vam anar a Montmeló. Pobre l'Àlex Márquez, pobret meu, que es va fotre una torta.
1: Totalment.
0: Oi, ànims. Pobre.
1: Ànims.
0: Ha passat per quiròfan aquesta nit, però està bé, eh? Està
1: ens
0: molt
1: alegrem.
0: Bé. Però sí que és cert que té una fractura a la clavícula, a la part dreta, i té una fractura a una de les vèrtebres, la C7.
1: Ni puta idea, però escolta, jo sempre penso en les mares en aquest cas. Imagina tenir un fill que sempre... Dos, en aquest cas.
0: Dos!
1: Que estigui amb les motos o amb els cotxes. Ostres, és un patir constant, eh?
0: Mira, jo vaig veure a la nòvia, que estava plorant, pobreta meva, portava un disgust a sobre.
1: Normal.
0: En fi, el bo és que està bé, que està fora de perill i que l'esperem que torni com abans millor.
1: I tant.
0: Àlex Márquez, t'estimem.
1: Petó.
0: Si es recupera ràpid, ens l'emportarem al Share Festival.
1: Ah, mira, tu.
0: Què et sembla?
1: Fantàstic.
0: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival, 24 i 25 de juliol, amb Mike Towers, Omar Courts, De La Fuente, David, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. Què et sembla el cartell?
1: Ostres, em sembla espectacular, la veritat.
0: He d'agafar aire perquè em costa dir-los tots, eh?
1: N'hi ha molts.
0: Part del Fòrum de Barcelona, Share Festival, com diem, 24 i 25 de juliol, el Festival de Música Urbana pels Joves de Barcelona. Jo no sé, Gemma, si tu entres dins el rang.
1: Jo, què va, tio. Què va?
0: Cartell potentíssim i entrades, doncs, que queden les que queden. Per tant, afanyeu-vos. Sharefestival.org, sharefestival.org, Flash FM, emissora oficial.
1: Bon dia.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
3: A la vez con la mou, que es un escándol. Llamar punk y ya es poco, no te bando. Sense pillar.

0: cançó Màquina i posant-lo molt i molt de moda. Màquina Time, un cop més des del Flash Matí.
1: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: Canvi de registre amb el més nou entre Shakira i BL. Això es diu Algo Tu. Bon dia. Quiero...

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi i De La Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Estan tendre amb mi, Di.
5: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
4: Crec que m'he enamorat.
5: Normal, amb aquests preus.
6: Aquesta setmana estalvia amb el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
5: I les índies ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: Blanco de verano, Don Simón.
9: Blanco de verano, Don Simón.
8: Nou blanco de verano, Don Simón.
10: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
11: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
12: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
14: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
16: Les millors braves d'Andorra?
17: No vagis al Bar Ramars.
16: Un bon bacallà al Pil-Pil.
17: No el demanis al Bar Ramars.
16: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
17: Oblida tant del Bar Ramars.
16: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
17: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
16: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
18: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
19: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
18: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.
20: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Justin Bieber recuperant un tema que en el seu moment, tampoc és que fos per tant.
1: Bueno.
0: No.
1: Bueno, escolta, perquè no, potser no érem fans suficients del Bieber, no?
0: En el seu moment aquest tema no es va menjar un torrao, amics.
1: Doncs és fort, perquè està xulo, eh?
0: Sí, però és ara tothom fa TikToks amb aquesta cançó i ara de cop i volta ara descobrim Beauty and the Beat.
1: TikTok mana. TikTok mana.
0: Justin Bieber fa el que li dóna la gana. Va al Coachella amb un HDMI i amb el YouTube Premium.
1: S'emporta milions per no fotre l'ou. Home. I ja estaria, tu.
0: Escolta, ja podríem anar tu i jo també a Coachella, m'entens?
1: Bueno, si ens conviden, escolta, aquest cap de setmana pot ser que s'hagi canviat l'hora.
0: Perdona?
1: Crec que el dissabte, a mi m'han dit que es va canviar l'hora.
0: No. Gemma, no.
1: Que la meva parella m'ha enganyat.
0: Gemma, que ara farem un embolic aquí a la gent. No!
1: A mi em va dir que les dues eren les tres.
0: Però què dius? Que no!
1: Ai, la mare que em va parir!
0: Que ara farem l'embolic a la gent. No, és fake news. Fake news! Fake news!
2: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
0: No feu cas a la Gemma, per favor. Feu
1: és
0: cas,
1: cert.
0: Feu cas a la noia dels informatius que ens explicarà com
1: està. M'han timat.
0: Gemma.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La manifestació que es va convocar dissabte pel Sindicat de l'Habitatge pels carrers d'Andorra la Vella va superar totes les previsions i va reunir prop de 1.400 persones per protestar contra la situació de l'habitatge al país. Una mobilització que va servir per expressar el rebuig a la llei de descongelació dels lloguers, així com les polítiques impulsades pel govern en aquesta matèria. A la protesta també hi van participar membres de la Unió Sindical d'Andorra i també alguns representants polítics de l'oposició, tant de Concòrdia com del Partit Socialdemòcrata. Un sindicat de l'habitatge que considera que la manifestació de dissabte ha evidenciat el malestar d'una part important de la població davant de la situació residencial i el model econòmic actual. En un comunicat posterior a la protesta, l'entitat assegura que la mobilització marca un abans i un després i destaca que ara hi ha una estructura organitzativa més consolidada i reivindicacions concretes. El sindicat avisa que les protestes continuaran si no s'aporten garanties per les famílies llogateres. Al respecte de la manifestació, el cap de govern, Xavier Espot, va reaccionar ahir a la manifestació per l'habitatge assegurant que l'executiu respecta les persones que van participar a la protesta. Segons va recordar ahir mateix, la policia va calcular unes 1.200 persones en el moment de màxima assistència, una xifra que, va dir, considera inferior a la de la mobilització celebrada a l'inici de la seva legislatura. Es pot també deixar entendre que no hi haurà grans canvis en la futura llei dels lloguers abans de la seva aprovació definitiva. Deixem enrere un cap de setmana també amb moltes activitats arreu del país. Andorra la Vella, l'Avinguda Meritxell, va estrenar aquest cap de setmana la segona edició de la iniciativa Carrers Vius. Fins al 15 de novembre, el tram comprès entre la Rotonda i la Creu Grossa quedarà reservat als vianants. Seran 32 diumenges i també 8 dissabtes entre les 10 del matí i les 8 del vespre. A Canillo es va viure una gran resposta de públic amb la celebració de la segona Nit Blanca dels Museus, un esdeveniment que va repetir l'èxit de participació de l'any passat i va destacar especialment per les noves propostes tecnològiques, amb un màping immersiu a l'església de Sant Cerni i un espectacle de drons que van ser els dos principals atractius que van reunir més de 200 persones. A Ordino, el Comú ha fet valoració molt positiva de la segona fira del Vermut, celebrada aquest cap de setmana a la Cortinada. La proposta gastronòmica i cultural, organitzada conjuntament amb Menja d'Andorra, va reunir prop d'un miler de visitants entre dissabte i diumenge, consolidant-se com una nova cita destacada a la parròquia. I, evidentment, ahir es celebrava la cursa popular Illa Carlemany, Dia de l'Esport per a Tothom, celebrava la seva 15a edició amb la participació de 3.800 persones, mantenint-se així com una de les cites esportives populars amb més seguiment al país. En categoria masculina, la victòria va ser per Nahuel Carabanya, seguit de Gerard Roger i Marcos Sansa. En categoria femenina, Rita Bizmanos es va imposar per davant de Paula Lima i Silvia Felipo. Un any més, el grup Flash Andorra vam ser emissores oficials de l'esdeveniment, realitzant tota la presentació i musicalització del gran esdeveniment popular esportiu del país. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: Gemma Déu, bon dia.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado.
0: Jan Ponsa, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Hello.
0: És bon dia pel dia?
2: Bueno, per mi sí, perquè sóc home del temps i a mi m'agrada que plogui, perquè avui serà un dia de pluja.
1: No.
0: És veritat, ja ho fan això els del temps, que per ells quan plou és bon dia.
1: Sí, així perquè és. Canvia, no?, una miqueta el temps.
2: Clar, si un mes hi hagués cosetes. Sol... Llavors diem que fa sol i mosques, no? No passa res, saps?
0: Totalment. On ha de ploure? A veure, explica'ns.
2: Doncs mira, al moment ja està plovent a punts del Prepirineu, del nord de les comarques de Girona, i ara, última hora, s'han sumat els primers ruixats localment acompanyats de tempesta a les comarques litorals de Tarragona. Aquesta serà la tònica d'aquest matí, alguns ruixats a la meitat nord, també punts a l'interior, i aquestes tempestes força estàtiques a punts del litoral de Tarragona. A partir de la tarda tornem a tenir més ruixats i tempestes a punts de l'interior de les comarques de Barcelona i Girona, que s'anirà movent cap a l'est, és a dir, arribarà a ploure a bona part del litoral central i nord de Catalunya, a la Costa Brava. Per tant, agafeu el paraigües, sobretot si us trobeu avui a la tarda a la província de Barcelona i Girona, que serà on ploure més, i a l'interior de les comarques de Girona les tempestes poden anar localment acompanyades de calamarsa i o barra pedra.
0: Em sembla que la Gemma no té paraigües.
1: No en tinc, no l'he portat pas.
2: Doncs si a partir de les 2 del migdia plourà a la capital catalana.
1: Doncs m'haguessis hagut d'avisar a les 5 de la matinada.
2: Jo a les 5 de la matinada estava en mi quinto sueño.
0: Clar, és que s'hauria de fer el matí del flash matí, el pre-flash matí, saps?
1: Totalment.
0: Són les 7:40, temperatures en directe.
2: Doncs mira, anem a un dels pobles més devastats per la Guerra Civil, es diu Tírvi, al Pallars Sobirà, amb 6 graus, wow. A Miami, Platja, al Baix Camp, amb 15 graus, a Terrassa, al Vallès Occidental, 12 graus, finalment, a la Quart, al Berguedà, 7 graus i mig. Voleu que us expliqui allò de Tírvia? Va ser un poble que ha quedat absolutament destruït a la Guerra Civil pels bombardejos, ja que s'amagaven maquis allà.
1: Ostres, tu, que interessant. Ostres, doncs, ostres, gràcies.
0: Home del temps i profe d'història.
1: Totalment. Ah, tio, apren el flash matí.
0: Merci, Jan. Vinga.

0: Tornen més curiositats després.
1: Sí, d'aquí una hora més coses, no?
2: Exacte, d'aquí una hora la bomba del dia.
1: No, clar, és que parlant de pobles destruïts, és que tu també.
2: Fins ara.
3: Fins ara, va.
1: Fins ara. Amb la música no s'hi juga. Flash Matí.

0: Jay Weller, al Flash Matí a través de Lejitos. 7:47 minuts, molt bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado.
0: Nova setmana en marxa.
1: Doncs mira, que sapigueu que Àfrica s'està partint en dos més ràpid del que es pensava.
0: A veure, com...
1: Aquest és el titular.
0: Com que Àfrica s'està partint en dos?
1: Mira, hi ha un nou estudi de la Universitat de Columbia que diu que Àfrica s'està partint en dos molt més ràpid del que es creia, d'acord? Perquè hi ha el Rift de Turkana, que és una falla de 500 quilòmetres, que és molt més prima del normal i fa que s'estiri com un xiclet. Va. I que es faci més prima, més prima, més prima, però tranquils i tranquil·les, perquè això passarà d'aquí alguns milions d'anys, d'acord? Ja. Passarà l'oceà pel mig i pum! Tindrem dos continents més, però segurament l'espècie humana ja no estigui aquí, eh?
0: Era com quan de petit et deien el sol va explotar en 500 milions d'anys.
1: Exacte. No! Exacte. Doncs més o menys el mateix. Pensa que se separen uns 4,7 mil·límetres cada any, que és poquet, però escolta, més ràpid del que es pensava, i ja està.
0: Doncs avui quan aneu a la feina dieu, ei!
1: Que Àfrica se parte en dos.
0: Direu, uau, i d'on se cau eso?
1: De la ràdio.
0: Del Flash Matí.
1: Flash!
2: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.

0: Cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
3: Les notes del nen, les obres a casa...
2: El manteniment del cotxe...
3: Ah, no, això no és cap càrrega.
4: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
5: Peugeot. Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva...
0: Andorra. Flash FM. 93.8. La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
14: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
15: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
14: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
16: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

La neta i no esteu al tanto. Diu... Això és un dels temes més mítics de Daddy Yankee. Es diu La rompe corazones, falses ilusiones. Abans d'arribar a les 8 del matí, crec que encara tenim temps d'una més. Manuel Turizo, amb un dels seus últims temes, amb una de les seves últimes propostes, a Flash FM. Por un pendejo no se llora. Otra más.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. El sector educatiu comença la tercera setmana consecutiva de mobilitzacions per reclamar millores en les condicions laborals i més recursos per a l'escola pública. Els sindicats majoritaris es mantenen a l'espera d'una nova reunió amb el Departament d'Educació, que inicialment estava prevista per demà, però que el govern ha endarrerit a dimecres. Avui hi ha vaga convocada per tot el personal dels centres educatius, del Consorci d'Educació de Barcelona i del Barcelonès, i hi haurà una concentració a les 12 del migdia als Jardinets de Gràcia. D'altra banda, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i ha passat a dependre de Vox, que tindrà la clau de la governança amb 15 diputats. Per la seva banda, el Partit Socialista ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia, amb 28 escons, dos menys dels que ja tenia. I la dona catalana Illa de l'Hospital Clínic de Barcelona pel brot d'antivirus ha tornat a donar negatiu a la segona prova PCR. La pacient continuarà en situació de confinament i observació al clínic durant el període previst de seguiment preventiu, d'acord amb els protocols de vigilància. Els esports. L'Espanyol ha aconseguit la permanència primera després de la victòria al camp de l'Osasuna per 1-2. En canvi, el Girona, que va perdre per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid, s'ho jugarà tota l'última jornada contra l'Elx. Per la seva banda, el Barça va celebrar ahir la temporada en el comiat de Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis. I en motor, aquesta nit han operat Àlex Márquez d'una fractura a la clavícula que va fer-se ahir després d'un accident múltiple al Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tenim nou número 1 a Flash FM, Flash Ice Cream, al costat de 31 Fam, Dora Yakis, és la cançó més important. Ja, Manzanero, bon dia.
2: Molt bon dia, Edgar Manchado.
1: Hi ha molta gent...
2: que no se n'ha assabentat.
1: Que no se n'ha assabentat, perquè, clar, aquest any no n'hem parlat d'això.
2: Exacte.
1: Que anem a parlar ara.
2: Fins ara.
1: Hi ha perquè... molta gent... Sí, sí, digue-ho, digue-ho.
2: No, vull dir que molta gent no sabia que aquest cap de setmana, el dissabte, es va celebrar el Festival d'Eurovisió.
1: Hi ha molta gent que ara estan anant a la feina, tan tranquils...
2: I diuen...
1: O a la uni.
2: Sí, on sigui.
1: I diran, ah, sí? Ah, va ser Eurovisió?
2: No tenia ni idea, tio.
1: I direm, sí, i a més va guanyar Bulgària. Una noia que es diu Dara,
2: sí,
1: amb una cançó que es diu Bangaranga.
2: Que no Bangaranga.
1: Que no és la de Skrillex, eh? Mira, mira, flipeu.
2: Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga,
1: Bangaranga, Bangaranga,
2: Bangaranga, Bangaranga.
1: Jo t'he de dir que mola que flipes.
2: Aviam, està bé, he de dir també que he vist un resum de cada cançó, que no hi havia molt nivell aquest any. Va. Hi havia, crec que, 5 països que no hi participaven, per el que tots sabem.
1: Sí.
2: I Israel va quedar en segona posició, també pel que tots sabem.
1: Clar.
2: I era la 70a edició d'Eurovisió que es va celebrar a Viena, que l'any passat va guanyar aquella que feia com mitjó, era Tecno al final, molt xula també. I això, en aquest cas, Romania ha estat tercera, Àustria, que era l'anfitriona, ha acabat penúltima, i el Regne Unit ha tancat la classificació amb només un punt.
1: Oh, pobre.
2: Un puntet.
1: Regne Unit en la seva línia, vull dir, tampoc. Sí, que no salta la sorpresa.
2: No, totalment. Bueno,
1: Televisió Espanyola, com ja sabeu, no va emetre el festival.
2: Ni va fer publi ni res,
1: Ni va fer publi ni res. Al principi de l'emissió que van fer com un concert, la Casa de la Música, es deia, amb diversos artistes, sí que van mostrar un missatge en pantalla, dient que ells no anaven a contribuir amb això, però ja se sabia des de feia mesos. Inclús hi ha hagut països que a l'hora d'Eurovisió, en comptes de fer el festival, van emetre documentals
2: del que està passant
1: allà. Vull dir que cada país que no ha anat a Eurovisió ha fet la seva pròpia protesta.
2: Bueno, veurem com avança això i veurem si l'any que ve hi participem, si no, veurem.
1: Però sí que havíeu de saber, hem considerat que hauríeu de saber que aquesta noia ha guanyat Eurovisió, Bulgària!
2: Tangaranga, tangaranga, tangaranga, tangaranga,
1: tangaranga,
2: tangaranga.

0: la maravilla, Psycho, el Gonzi, yes sir.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
3: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? Yes. I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurs i De La Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Andorra. Flash FM 93.8.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè farà tot el trànsit, necessitem trànsit dens a la Cajana 1, Avinguda Salou, en amb dos sentits de la marxa. Pel que fa a la resta de la xarxa principal, circulació fluïda. I això és tot, de moment, des del Centre Nacional del Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
10: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra, 93.8 FM.
11: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
12: Ah, no? I com us ho heu fet?
11: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
12: Ui, sí! No sento res.
13: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
14: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
15: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
2: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash.

0: RVFV i Kremli, que saps de muchacha, muchacha bonita, gema de wey.
1: El Carmanchato. Muchacha. Bonita.
0: Són les 8 i 23, jo crec que és un moment perfecte per fer això que tant ens agrada.
1: Sí, i tant. Va, som-hi o no?
0: Saps el que és, no?
1: Jo m'imagino que és la samarreta exclusiva del Flash Matí, per la mañana café, por la tarde ron.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: El més ràpid o la més ràpida s'emporta samarreta. Sou, teniu una rapidesa tremenda.
1: Sí, jo flipo, eh?
0: Bon dia!
3: Bon dia!
1: Hola!
0: Qui ets?
3: El Brian.
1: Hola, Brian.
0: Brian, t'emporta la samarreta del Flash Matí, què et sembla?
3: Perfecto! Encantado!
0: Home, la primera trucada, eh? Ha sigut arribar sí i moldre,
1: sí.
0: Això.
1: Totalment.
3: Brian, ai, gràcies. Què dius-me?
1: Estàs treballant ara o què?
3: Sí, estoy aquí esperando a un compañero a ver si sale.
1: Ay, ¿de qué curras?
3: En el reparto, aquí en Lleida.
0: Home, està molt bé. Mentre esperem el company, trobem el Flash Matí, el Flash Matí ens l'agafa i ens en duem una samarreta. Home, ja, Brian.
1: Bravíssim.
3: Gràcies. Muy contento.
1: Ai, que bé.
0: Doncs escolta, digue-li al company que s'esperi un moment perquè t'haurem d'agafar les dades, d'acord, Brian? No ens pengis.
3: Vale, perfecto.
1: Vinga,
0: moltes gràcies i molt bon dia, Brian, que s'endú la samarreta del Café Ron.
1: Toma ja.
0: Aquest estiu heu de saber que arriba la 8a edició del Ser Festival amb els artistes més forts del moment, Mike Towers, Omar Coles, De La Fuente, David, De La Rose, RVFV i en Bloc, i molts més.
1: Bravíssim, eh?
0: Això vol dir que segueix la llista,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, quina passada.
0: 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, Ser Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona.
1: Molt
0: amb
1: bé.
0: El cartell més potent, jo crec que us hem convençut.
1: I tant que sí, has vist.
0: Queden molt poques entrades, això sí que ho heu de saber, per tant, per fer-vos amb la vostra, fanyeu-vos sharefestival.org, sharefestival.org, Flash FM,
1: emissora oficial.
2: Amb la música no s'hi juga. Flash Matí.
0: Som-hi amb la versió 2026 del Camins de Sopa de Cabra. Ara amb Suimon DJ. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. La manifestació que es va convocar dissabte pel Sindicat de l'Habitatge pels carrers d'Andorra la Vella va superar totes les previsions i va reunir prop de 1.400 persones per protestar contra la situació de l'habitatge al país. Una mobilització que va servir per expressar el rebuig a la llei de descongelació dels lloguers, així com les polítiques impulsades pel govern en aquesta matèria. A la protesta també hi van participar membres de la Unió Sindical d'Andorra i també alguns representants polítics de l'oposició, tant de Concòrdia com del Partit Socialdemòcrata. Un sindicat de l'habitatge que considera que la manifestació de dissabte ha evidenciat el malestar d'una part important de la població davant de la situació residencial i el model econòmic actual. En un comunicat posterior a la protesta, l'entitat assegura que la mobilització marca un abans i un després i destaca que ara hi ha una estructura organitzativa més consolidada i reivindicacions concretes. El sindicat avisa que les protestes continuaran si no s'aporten garanties per les famílies llogateres. Al respecte de la manifestació, el cap de govern, Xavier Espot, va reaccionar ahir a la manifestació per l'habitatge assegurant que l'executiu respecta les persones que van participar a la protesta. Segons va recordar ahir mateix, la policia va calcular unes 1.200 persones en el moment de màxima assistència, una xifra que, va dir, considera inferior a la de la mobilització celebrada a l'inici de la seva legislatura. Es pot també deixar d'entendre que no hi haurà grans canvis en la futura llei dels lloguers abans de la seva aprovació definitiva. Deixem enrere un cap de setmana també amb moltes activitats arreu del país. Andorra la Vella, l'Avinguda Meritxell, va estrenar aquest cap de setmana la segona edició de la iniciativa Carrers Vius. Fins al 15 de novembre, el tram comprès entre la Rotonda i la Creu Grossa quedarà reservat als vianants. Seran 32 diumenges i també 8 dissabtes entre les 10 del matí i les 8 del vespre. A Canillo es va viure una gran resposta de públic amb la celebració de la segona Nit Blanca dels Museus, un esdeveniment que va repetir l'èxit de participació de l'any passat i va destacar especialment per les noves propostes tecnològiques, amb un màping immersiu a l'església de Sant Cerni i un espectacle de drons que van ser els dos principals atractius que van reunir més de 200 persones. A Ordino, el Comú ha fet valoració molt positiva de la segona Fira del Vermut, celebrada aquest cap de setmana a la Cortinada. La proposta gastronòmica i cultural, organitzada conjuntament amb Menja d'Andorra, va reunir prop d'un miler de visitants entre dissabte i diumenge, consolidant-se com una nova cita destacada a la parròquia. I, evidentment, ahir es celebrava la cursa popular Illa Carlemany, Dia de l'Esport per a Tothom, celebrava la seva 15a edició amb la participació de 3.800 persones, mantenint-se així com una de les cites esportives populars amb més seguiment al país. En categoria masculina, la victòria va ser per Nahuel Carabanya, seguit de Gerard Roger i Marcos Sansa. En categoria femenina, Rita Bizmanos es va imposar per davant de Paula Lima i Silvia Felipo. Un any més, el grup Flash Andorra vam ser emissores oficials de l'esdeveniment, realitzant tota la presentació i musicalització del gran esdeveniment popular esportiu del país. Flash.

0: Primera aparició d'Ulisses Bueno a Flash FM, molt ben acompanyat de Tini Tini Tini, una de les artistes ja podem dir pràcticament històriques del reggaeton d'esta dècada, de la dècada del 2020.
1: Té història, té història.
0: 8:37, Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, família, què tal, com esteu?
1: Hello.
0: Com pinta el temps per aquest matí de dilluns?
2: Doncs mira, la veritat és que pinta una mica malament.
1: No, pareu.
2: Doncs mira, ara mateix segurament si traieu el cap per la finestra o si esteu conduint veureu que hi ha núvols, a no ser que estigueu en una escletxa de clarianes, que alguna encara en queda. Això sí, això està canviant ràpidament, ja està plovent a punts del nord del país, sobretot a punts del Prepirineu, nord de les comarques de Girona, i també tenim alguns ruixats al litoral de Tarragona. Aquesta tarda les pluges van a més, tornarem a tenir ruixats i tempestes a punts a l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona, que es mouran cap a l'est, és a dir, que haurà plovent a bona part de les comarques de Girona i també arribarà a ploure a punts del litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona. Per tant, avui la recomanació del meteoròleg del Flash Matí, sí, és que agafeu el paraigua si esteu a les comarques de Barcelona i Tarragona, perquè aquesta tarda probablement plourà.
1: Clar, la gent que ja està anant a la feina, que no li dóna temps d'anar a casa a buscar el paraigua,
2: doncs això és
1: culpa
2: seva, perquè des de les 6:00, que l'Edgar i jo estem aquí a les oficines de Flash fent programa informant el...
1: Bueno, tranquils, tranquils.
0: Bueno, aviam, és veritat.
2: Escolta'm una cosa.
1: Tranquils.
0: Això és veritat, nosaltres ho hem dit, si esteu fent allà el Colacao, agafeu el paraigua.
2: Per despertar-se, no?, per tenir energia.
0: Energia. Ara mateix, com tenim les temperatures en directe, Jan?
2: Doncs mirarem a les més altes. Anem a l'illa de Buda, que és una petita illa que tenim al Montsià i al Delta de l'Ebre. Tenim 17 graus. Santa Coloma de Caral, a la Conca Barberà, 10 graus. Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, 13 graus i mig. Finalment acabem al poble de Colmès, al Pla d'Urgell, amb 12 graus.
1: Ai, no me'n recordava, tu.
2: Doncs mira, em pregunto... Tornem a començar, va. Em pregunto com és que ens estimem més a nosaltres mateixos que els altres, però en canvi valorem més la seva opinió que el nostre propi criteri.
1: Bueno, això no s'aplica a tothom, hi ha gent que no s'estima a si mateixa,
2: És veritat, però això és una frase de Marco Aurelio, és una frase que ens permet reflexionar sobretot de la importància que li donem a l'opinió que ens diuen els altres de nosaltres.
0: Marco Aurelio és un tio de Twitter? O...
2: No, Marco Aurelio era un emperador de Roma.
1: Confucio, el que inventó la confusió.
2: És un filòsof estoic. Clara la frase?
0: Sí, molt. Merci, Jan.
2: Ok.
0: Després més.
1: Ens veiem després.
0: Exacte, més i millor. La meva frase és tira-me una foto, que se vea.

0: Flash Matí. De 6 a 11 a Flash FM.
1: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
3: Les notes del nen, les obres a casa...
2: El manteniment del cotxe...
3: Ah, no, això no és cap càrrega.
4: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
5: Peugeot.
6: Maria, estàs en mute.
7: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
8: Blanco de verano, Don Simón.
9: Blanco de verano, Don Simón.
8: Nou blanco de verano... Don Simón.
7: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la
0: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió en Bestaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
12: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliba, podràs participar activament en les activitats de les escoles de la Fundació a Barcelona des de primer. Universitat CEU Abat Oliba. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
13: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Sport.
0: Flash FM. La Camana.

més que va consolidar Manuel Duriz a la nostra antena, que està amb Capo, que pecau des del Flash Matí a Flash FM. Bon dilluns, fem camí cap a les 9 i arribem amb Bad Bunny i el seu Baile Inolvidable. Molt bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 9. El sector educatiu comença la tercera setmana consecutiva de mobilitzacions per reclamar millores en les condicions laborals i més recursos per a l'escola pública. Els sindicats majoritaris es mantenen a l'espera d'una nova reunió amb el Departament d'Educació que el govern ha endarrerit a dimecres. Avui hi ha vaga convocada per tot el personal dels centres educatius del Consorci d'Educació de Barcelona i del Barcelonès i hi haurà una concentració a les 12 del migdia als Jardinets de Gràcia. D'altra banda, un accident entre un camió articulat i dos cotxes a la B23 en sentit Barcelona talla la sortida 3 d'aquesta autopista a l'altura de Sant Joan d'Espí. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident provoca circulació amb congestió en un tram de més de 2 quilòmetres entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Just d'Esvern. I també en mobilitat està tallada l'R2 Sud a Vilanova i la Geltrú per un atropellament. I el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i ha passat a dependre de Vox, que tindrà la clau de la governança amb 15 diputats. Per la seva banda, el Partit Socialista ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, dos menys dels que ja tenia. Els esports. L'Espanyol ha aconseguit la permanència primera després de la victòria al camp de l'Osasuna per 1-2. En canvi, el Girona, que va perdre per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid, s'ho jugarà tota l'última jornada contra l'Elx. Per la seva banda, el Barça va celebrar ahir la temporada en el comiat de Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis. I en motor, aquesta nit han operat Àlex Márquez d'una fractura a la clavícula que va fer-se ahir després d'un accident múltiple al Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: és el mega crack de la setmana, Quevedo, amb nueva línia, al golpito. Nueva línia és aquella de yo quiero que me dé...
1: Un besito nada más.
0: Que jo de, a mi em sona d'algo i no sé.
1: Doncs sí, és maca aquesta cançó, he de dir.
0: 9 i 5 minuts aquest matí de dilluns, nova setmana en marxa, molt bon dia als que ja connecteu
1: bon
0: amb el flash matí.
1: Totalment, bon dia a tothom.
0: I ens trieu.
1: Mira, escolta, tinc una notícia molt divertida, Edgar Manchado.
0: Som-hi, som-hi.
1: Perquè hi ha un home que, del Japó, que es va passar 20 anys sense parlar ni una paraula a la seva dona perquè estava enfadat amb ella.
0: Ah, vale.
1: La dona no sabia per què estava enfadada, però es va descobrir perquè els fills, els tres fills que tenien, estaven fins als nassos de que els seus pares no es parlessin. I un dia, un dels fills, als 18 anys, va enviar una carta a un programa de televisió i va dir, escolta, solucioneu això, que els meus pares no es parlen des de fa 20 anys, vale? 18
0: anys. Un programa d'aquests de... que te quieren decir una cosa.
1: Sí, i el pare, amb la veu així una miqueta tremolosa, va dir unes paraules i va dir que no la parlava perquè estava gelós.
0: Que estoy celoso.
1: Estava gelós perquè diu que des de que van tenir els fills, la dona l'havia deixat una miqueta de banda perquè era una gran mare, però havia descuidat el seu marit.
0: Anda!
1: I va estar 20 anys, tio, sense parlar-li, i dormien al mateix llit. Sopaven i dinaven a la mateixa taula. Em sembla...
0: 20 anys sense fer un quiqui. És a dir, dormint al mateix llit i sense fer un quiqui.
1: O sigui, i la dona encara li va donar les gràcies? I clar, si no parlen, com vols que facin un quiqui?
0: Bueno, a vegades hi ha quiquis que no cal dir res, eh?
1: Van tenir els fills i després es van deixar de parlar quan va veure que la mare dedicava molt de temps als fills, com ha de ser, no?
0: Vale, vale.
1: És que em sembla molt fort, eh?
0: És fort, és fort.
1: Però bueno...
0: 9 i 6 minuts d'aquest matí de dilluns. Saps de què et parlo, Gemma?
1: Home, jo crec que d'InfoJobs hi ha 1.000 pavos que es pot emportar algú, eh?
0: De la Universitat de la Fiesta, tu! Que hi ha molts que ja a l'època de la universitat ja l'heu passat.
1: Sí, però bueno...
0: Però, a veure,
1: sempre es pot estudiar un altre cop, no?
0: Si us encaixa ser provadors de festes wrap-up, que sapigueu que podeu guanyar 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Entreu a InfoJobs.net, doneu-vos d'alta i busqueu Flash FM amb l'espai entremig. Busqueu l'oferta de provador de festes.
1: Sí.
0: I si us seleccionem, us podeu emportar 1.000 euros per venir a les festes wrap-up.
1: Molt bé, fantàstic.
0: La Universitat
1: de la Fiesta. Fiesta.
0: La Universitat de la Fiesta. Bon dia, família.
1: Bon dia. Pero es que están poniendo tu canción favorita en Flash FM. Hola, gente, soy Quevedo. Flash. Esta es para dedicarla. Aproveche para grabar una historia y mandárselo a ese alguien.

És el primer cop que el sentim en solitari. Ja l'havíem sentit amb la curiositat al costat de Mike Towers. Ell és Jay Weller i aquesta es diu De Lejitos a Flash FM. José Guerrico esperant el seu torn abans BL amb aquesta. No tiene sentido. Bon dia.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
7: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 0605 13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
8: A Flash FM sortegem un abonament doble pels tres dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laborativa.
7: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa estat del trànsit, necessitem trànsit dens a la Catalana 1, avinguda Salou, anem dos sentits a la marxa. Pel que fa a la resta de la xarxa principal, circulació és fluida. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
7: Flash FM Andorra, 93.8.
12: Mama, jo vull creps.
13: Però si ets al Magic Park jugant sense parar.
12: Doncs si no és una crep, que sigui un supergelat.
13: Mountain Magic Crep, amb els jocs de sempre i també amb servei de creperia. Creps dolces i salades, amanides, gelats i molt més. I si no pots venir, City Sherpa t'ho porta volant fins a casa. Mountain Magic Crep, diversió pels petits i plaer per tots. Som a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. Vine i descobreix la màgia més bona que mai.
14: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
13: Ah, no? I com us ho heu fet?
14: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
13: Ui, sí! No sento res.
7: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
15: Flash!
7: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash.

Cap a través d'Onana, un dels grans hits del 2024. Fem camí cap a dos quarts de 10 d'aquest dilluns. Home, setmana en marxa amb la versió 2026 del Bailando por ahí, Juan Magaño, Marc Montes.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Puigcerdà, 106.6. Alt, Bellvé de Cerdanya, Meranges, Prullans, Llívia, Urús, Das, la Tor de Querol. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La manifestació que es va convocar dissabte pel Sindicat de l'Habitatge pels carrers d'Andorra la Vella va superar totes les previsions i va reunir prop de 1.400 persones per protestar contra la situació de l'habitatge al país. Una mobilització que va servir per expressar el rebuig a la llei de descongelació dels lloguers, així com les polítiques impulsades pel govern en aquesta matèria. A la protesta també hi van participar membres de la Unió Sindical d'Andorra i també alguns representants polítics de l'oposició, tant de Concòrdia com del Partit Socialdemòcrata. Un sindicat de l'habitatge que considera que la manifestació de dissabte ha evidenciat el malestar d'una part important de la població davant de la situació residencial i el model econòmic actual. En un comunicat posterior a la protesta, l'entitat assegura que la mobilització marca un abans i un després i destaca que ara hi ha una estructura organitzativa més consolidada i reivindicacions concretes. El sindicat avisa que les protestes continuaran si no s'aporten garanties per les famílies llogateres. Al respecte de la manifestació, el cap de govern, Xavier Espot, va reaccionar ahir a la manifestació per l'habitatge assegurant que l'executiu respecta les persones que van participar a la protesta. Segons va recordar ahir mateix, la policia va calcular unes 1.200 persones en el moment de màxima assistència, una xifra que, va dir, considera inferior a la de la mobilització celebrada a l'inici de la seva legislatura. Es pot també deixar entendre que no hi haurà grans canvis en la futura llei dels lloguers abans de la seva aprovació definitiva. Deixem enrere un cap de setmana també amb moltes activitats arreu del país. Andorra la Vella, l'Avinguda Meritxell, va estrenar aquest cap de setmana la segona edició de la iniciativa Carrers Vius. Fins al 15 de novembre, el tram comprès entre la Rotonda i la Creu Grossa quedarà reservat als vianants. Seran 32 diumenges i també 8 dissabtes entre les 10 del matí i les 8 del vespre. A Canillo es va viure una gran resposta de públic amb la celebració de la segona Nit Blanca dels Museus, un esdeveniment que va repetir l'èxit de participació de l'any passat i va destacar especialment per les noves propostes tecnològiques, amb un màping immersiu a l'església de Sant Cerni i un espectacle de drons que van ser els dos principals atractius que van reunir més de 200 persones. A Ordino, el Comú ha fet valoració molt positiva de la segona Fira del Vermut, celebrada aquest cap de setmana a la Cortinada. La proposta gastronòmica i cultural, organitzada conjuntament amb Menja d'Andorra, va reunir prop d'un miler de visitants entre dissabte i diumenge, consolidant-se com una nova cita destacada a la parròquia. I, evidentment, ahir es celebrava la cursa popular Illa Carlemany, Dia de l'Esport per a Tothom, celebrava la seva 15a edició amb la participació de 3.800 persones, mantenint-se així com una de les cites esportives populars amb més seguiment al país. En categoria masculina, la victòria va ser per Nahuel Carabanya, seguit de Gerard Roger i Marcos Sansa. En categoria femenina, Rita Bizmanos es va imposar per davant de Paula Lima i Silvia Felipo. Un any més, el grup Flash Andorra vam ser emissores oficials de l'esdeveniment, realitzant tota la presentació i musicalització del gran esdeveniment popular esportiu del país. Flash.

0: Benzines són motores i, si no, híbrido enxufable.
1: Total.
0: Jan Ponsa, bon dia!
2: Hòstia, bona broma, t'has tirat aquí.
0: Home, és el festival de l'humor.
2: Sí, sí, el festival de
0: l'humor. Bueno, què? Com tenim el temps avui?
2: Doncs mogut, Héctor.
0: Com? Disculpa?
2: Com t'he dit? Héctor.
0: És un mashup entre Edgar i Héctor, Héctor Ortega.
1: Quina falta de respecte.
2: Edgar, perdó.
0: Que no el tenim aquesta setmana, l'Héctor.
2: Ja tornarà, ja. Bastant mogut el temps. Avui ens espera un dia acompanyat per pluges i tempestes, sobretot a partir de la tarda. Rogets que ja començaran a créixer des de l'interior aquest migdia i que s'aniran movent cap a les comarques de Girona i cap al litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i Girona. Per tant, si esteu a les comarques de Barcelona o Girona, us recomanaria que avui, sens dubte, agaféssiu el dispositiu antipluja, és a dir, el paraigües, perquè no us mulleu. Per tant, ja veieu que avui la tarda les tempestes també podrien anar acompanyades localment de calamarsa i o barra pedra. Per tant, si teniu ganes de fer un mojito, traieu un got i aviam...
1: Ui, sí!
2: I
1: aviam, sí.
0: A on es pots repetir els llocs on s'ha d'agafar paraigües a aquesta hora, si encara sou a casa?
2: A aquesta hora, sobretot si esteu a punts del nord del país, també a punts del prelitoral de Barcelona, prelitoral de Tarragona,
0: sí?
2: I després també a la tarda, en general, a les comarques de Barcelona i Girona, doncs pot ploure en gairebé qualsevol punt, sobretot
0: sí?
2: A les comarques interiors de Girona.
0: Molt bé.
1: Bravíssim, eh?
0: Això està molt bé. Són les 9:38 minuts, temperatures en directe.
2: Doncs mira, les Cases d'Alcanà, un lloc que està al Montsià, 19 graus, a Terrassa 14 graus i mig, a Seròs, al Segrià, 13 graus, i finalment, a Vinyols i els Arcs, al Baix Camp, 17 graus.
0: Demà hi tornarem amb més i probablement millor.
2: Perfecte.
0: Gràcies, Jan. Adéu. Adéu.

0: Crítiques de la dècada anterior aquí a Flash FM. Són les 9:44 minuts. Paciència si esteu a la carretera, si esteu als embussos, si esteu anant cap a la universitat, si esteu pendents d'aquell examen que teniu ara en res.
1: Ai, tant.
0: Que no sé si m'ho sé, si no m'ho sé.
1: Us ho sabeu tots, sou uns cracs.
0: A Barcelona avui es preveu un dia mogut també. Tenim docents desplegats. A la Sagrada Família estan... Han fet vaga?
1: Sí.
0: Bueno, estan fent una mani davant de la Sagrada Família.
1: Exacte, per molestar la gent que ve a visitar-la.
0: Estan els guiris flipant-ho fort. En plan, què cojones està passant?
1: Estan cagant-se en tot, literalment.
0: No poden entrar a la Sagrada Família. Però bueno, per donar un toc una mica alegre al dia aquest
1: mira,
0: caòtic...
1: Fa temps vam parlar d'una noia que feia joies amb fluids de persones i això està comprovat que està de moda, perquè hi ha una altra que té la seva pàgina web, que és Gisellerly. Gisellery, perdó.
0: Sí.
1: Que té una pàgina molt curradeta de joies caretes, que són de qualitat, de plata, d'or,
0: sí,
1: que porten semen. Porten semen literal, d'acord? De fet, les categories, i ja et surt per a ell, per a ella, semen rings, semen arracades, semen collarets, semen bet and charms, que no sé què és. Espera, que hi entro.
0: Ah, no, són pulseres. No.
1: Són pulseres. I escolta, semen solid gold, però és que això us ho prendreu en conya. Però és que té èxit. I hi ha un, per exemple, hi ha un penjoll que té com una càpsula petita amb semen dins. Hi ha uns anells molt macos que són com de plata i de color blanc, que el blanc és, ja posa. Loose Loop, anell Silver Semen Channel Ring.
0: Però, a veure...
1: Per 320 euros, per exemple, aquest anell. I són molt macos, em fa ràbia perquè són macos, eh?
0: És a dir, un anell de semen.
1: Un anell de semen. Anells, arracades, collars... Mira, per ella, veig aquí, molts anells molt macos. Us convido que visiteu la pàgina web.
0: O no.
1: D'uns 200-300 euros podeu trobar coses xules, però escaroses, en realitat. Jo ho dic que és maco visualment, però, òbviament, jo no ho faria ni amb la meva parella ni amb ningú.
0: Però la pregunta és, fa olor a l'EFA?
1: No, perquè està dins, no és l'EFA suelta.
0: Val.
1: Ai, quin fàstic m'acaba de donar això, que vulgars que som.
0: No.
1: És joies com de color blanc. Or i plata, però tenen coses de color blanc, que és això, que ja sabem.
0: Hi ha gent que ho compra, entenem,
1: I tant, i a més que ho podeu comprar en Espanya, també, amb euros i tot.
0: No,
1: i el titular
0: promo,
1: és For the woman, per la dona que sap el que vol i que no té por a mostrar-ho.
0: Sí, és que tot està inventat.
1: Sí.
0: Tot està inventat avui.
1: Suposo que hi haurà homes que voluntàriament potser donen una mostra a canvi d'algú de diners. No sé com funciona ja això, però...
0: Uf, que turbio.
1: Bueno, ui, ui, ui.
0: En fi, són les 9:47 minuts pràcticament. Molt bon dia de dilluns.
1: Bon dia.
2: Si a tu t'agrada la benzina...
3: La gasolina...
2: Flash. Flash Matí, el combustible que necessites.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
2: Les notes del nen, les obres a casa...
1: El manteniment del cotxe...
2: Ah, no, això no és cap càrrega.
3: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
4: Peugeot. I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
5: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
6: Ostres.
5: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
7: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
4: Visca els canvis. Entra ara a Cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
8: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurs i De La Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
8: Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Les millors braves d'Andorra?
12: No vagis al Barra Mars.
11: Un bon bacallà al Pil-Pil.
12: No el demanis al Barra Mars.
11: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
12: Oblida tant del Barra Mars.
11: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
12: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
11: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
13: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
14: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
13: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
14: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
13: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Quan baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
15: Què? Tens ganes de moure't?
0: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
15: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som!
16: La que manda.
17: I punt.
8: Flash FM amb el poder del ritme.
18: This is Flash FM.
8: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
17: Flash FM.
8: La que mana.
19: El nostre so és únic.
18: Flash.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: Basada en la mitiquíssima de Netherworld, Atlantis, sonant amb moltíssima força el Flash Matí, Màquina Time. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado.
0: Qui ho havia de dir, eh? Que tornaríem a posar de moda la màquina.
1: Totalment, i que duri, eh?
0: Sí, tu t'agrada.
1: Sí, a mi m'agrada el xumba-xumba una miqueta, sí, fa falta per despertar-te, sobretot a aquesta hora.
0: Enganxa, eh?
1: Sí.
0: Aquesta.
1: Sí, no sé per què, eh? Però hi ha molta gent que li agrada, que no li agrada el xumba-xumba, però li agrada aquesta cançó.
0: Sí, a mi em sorprèn la gent que a les tardes en Sergi Homena li diu «Oye, ponme Batgui al fuma
1: pi, pi, pi, pi.
0: O ponme el Màquina Time».
1: Clar, sí, sí.
0: O sigui, la gent està...
1: És que està bé tenir un, no sé, un ventall, no?, de gustos diferents de música.
0: Totalment. Són les 9 i 57 minuts, 3 minuts per arribar a les 10. Molt bon dia, família.
1: Bon dia. Hola.

0: a tu t'agrada la benzina?
1: La gasolina.
2: Flash.
0: Flash Matí, el combustible que necessites. Flash FM, Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són les 10. Nova setmana de vagues a l'educació per reclamar millores laborals. Aquest dilluns, l'aturada del personal docent i laboral dels centres educatius és a Barcelona i al Barcelonès. Mestres i professors han protagonitzat una acció sorpresa amb una asseguda a les portes de la Sagrada Família des de les 8 del matí, on hi ha un ampli desplegament policial. Uns 150 docents bloquegen l'entrada als turistes per fer visibles les seves demandes. Més sou, més recursos per a l'escola inclusiva, menys burocràcia i una reducció de ràtios. D'altra banda, la circulació de l'R2 Sud es troba tallada entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per l'atropellament d'una persona en aquesta darrera estació, segons ha informat Renfe. La companyia està gestionant servei alternatiu per carretera, una nova incidència que dificulta el servei de Rodalies, encara amb algunes línies afectades des de l'accident de Gelida. I el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i ha passat a dependre de Vox, que tindrà la clau de la governança amb 15 diputats. Per la seva banda, el Partit Socialista ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia, amb 28 escons, dos menys dels que ja tenia. Els esports. L'Espanyol ha aconseguit la permanència primera després de la victòria al camp de l'Osasuna per 1-2. En canvi, el Girona, que va perdre per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid, s'ho jugarà tota l'última jornada contra l'Elx. Per la seva banda, el Barça va celebrar la temporada en el comiat de Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis. I en motor, aquesta nit han operat Àlex Márquez d'una fractura a la clavícula que va fer-se ahir després d'un accident múltiple al Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
4: La que manda.
5: Amb les cabres a l'estudi. Estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tenim nou número a Flash FM i sona en català aquesta setmana. Flashy Ice Cream, 31 fam, a través de Dora Yakis. Enhorabona, perquè han aconseguit emportar-se la medalla d'or del nostre calibre 45. Jaume Manzanero, bon dia.
2: Què passa, Edgar Manchado? Molt bon dia, com estàs?
1: Jo sé que tu votes el calibre cada setmana.
2: Home, jo sempre des de fot 50.000 anys, eh? T'ho dic en sèrio.
1: És de veritat.
2: Que sí, que sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Soc de les oldies.
1: 9 i 4 minuts aquest matí, és dilluns 18 de maig del 2026. El món està perdent el nord.
2: Mira, a la Xina, a la província de Fujian, han posat en marxa una mena d'escola, però no són per persones, sinó per robots humanoides.
1: Mare meva.
2: Vale? Quin objectiu té això? Doncs ensenyar-los a treballar en situacions reals, d'acord? En aquest centre, doncs, una trentena de robots practiquen tasques quotidianes com netejar taules, classificar aliments, manipular paquets... Manipular paquets m'ha fet gràcia.
1: És fort.
2: Guiats per operaris humans, o sigui, és que a la Xina estan tan avançats amb la robòtica i la tecnologia que és que... Jo crec que d'aquí 10 anys tots tindrem un robot a casa que ens faci les tasques. Bueno, estic molt segura.
1: La Thermomix ja és una d'elles. Sí. Però se'm fa raro pensar que la Thermomix hagi d'anar al col·le. Saps? És a dir, és com si la Thermomix hagués de, per aprendre a fer uns canelons,
2: sí,
1: hagués d'anar a un col·le de Thermomix.
2: Bueno, aviam, en aquest cas serien robots humanoides, eh? Sí, són robots en forma d'home, de persona.
1: Ah, vale.
2: Sí, o sigui, la clau és acumular informació real perquè les màquines aprenguin a executar accions físiques, que es moguin com persones.
1: Clar, però el profe també és un robot o no?
2: El profe jo crec que són persones, perquè hi ha persones, ostres, que assisteixen a cada robot, etc. Ara podràs estudiar la carrera de magisteri en robòtica.
1: Si jo qualsevol dia entraré a una classe i em trobaré allà un robot.
2: Pot ser.
1: I dic, però què fa vostè aquí?
2: I no falten molts anys, Edgar. No Voy falten molts anys.
1: Voy a exterminar a toda la humanidad. Voy a mataros a todos.
2: Qué tonto.
1: 10 i 5 minuts. Bon dia, família.
2: Bon dia. Cuando empieza la fiesta, pero

Passaria amb Rau Alejandro i el Bad Bunny, una dupla imparable. Ja són imparables en solitari, quan s'apleguen, més encara. Aquest és el resultat. Què passaria? 10 i 11 d'aquest matí de dilluns, nova setmana en marxa, Zetangana i Mora, al fons a través d'aquesta que es diu Droga. Molt bon dia.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: 5, 6, 7, 8, valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
5: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
7: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Visca els canvis. Entra ara a Cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc. Amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis. Compta amb nosaltres.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al...
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabanc. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabanc.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabanc, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabanc, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
11: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
12: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
11: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: El nostre so és únic.

0: La passada era el nostre mega crack, és una de les últimes propostes de Quevedo que trobem dins el seu últim àlbum d'estudi, el By Four, aquesta amb el Luis Crespo, la Graciosa. Tot bé, Gemma, per
1: aquí? Ja està, estava esperant que parlés, que digués les últimes paraules. Tot perfecte per aquí.
0: Tot bé? Sí. Això està bé, és molt important. Sí. Bon dia.
1: Bon dia.
2: L'única alarma que sona a festa.

0: autor d'un so, d'una generació, d'un moviment, gràcies a cançons com aquest, Mi Reina.
1: Sin ti no puedo vivir.
0: Recordes bloquejadíssim, eh?
1: No puc viure sense tots vosaltres.
0: I saps que fa 13 anys, aquesta cançó?
1: Ai, no, això no feia falta saber-ho. Ai,
0: saps,
1: això! Aquesta? Home, la universitat de la fiesta.
0: 8 34 minuts aquest matí a dilluns. Deixeu-me que us recordi que a Flash FM estem buscant provadors per les festes Wrap Up, on podríeu guanyar 1.000 euros pel sol fet de venir de festa amb nosaltres.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sortiu de festa amb nosaltres i us donem 1.000 pavos.
1: La com? Universitat de la fiesta.
0: Entrant a infojobs.net, donant-vos d'alta i buscant Flash Espai FM.
1: Molt bé.
0: Inscriviu-vos a l'oferta de provador de festes, d'acord? Provador de festes.
1: Vale.
0: Allà ho trobareu, seleccioneu, creveu els dits i si us triem, us donem 1.000 pavos per venir a les festes Wrap Up.
1: Toma ja.
0: Què us sembla?
1: Fantàstic.
0: Jo crec que és un bon negoci.
1: Home,
0: no?
1: Escolta, tant de bo m'haguessin pagat a mi per anar a la festa.
0: La Universitat de la Fiesta, sí, xavales. Sí. Infojobs, la teva primera feina és aquí.

Culo és la nova de Kremlin, que està al costat d'Aisa i RVFV. Muchacha, un cop més des del Flash Matí de Flash FM. 10:43 aquest matí a dilluns, què tal? Molt bon dia. Tot a fer Reyes i ens espera amb el seu Loquita.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
4: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
5: ¿De qué?
4: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
5: ¡Buah! Con ese colacao.
4: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
5: ¿Qué más quieres?
4: Más mañanas así.
6: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
9: Andorra. Flash FM 93.8.

Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash! Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: al seu moment va ser una de les primeres grans col·labos de Quevedo, que està amb Lola Índigo.
1: Ay, PR, otra cosa.
0: El tonto que queda enrere des del Flash Matí de Flash FM. I el que fem sonar ara de fons és The One and Only, Bad Bunny, voy a llevarte pa PR.

0: baby, vamos a hacerlo como antes.
1: Que sensual, que eròtic.
0: Hola, Bartó Gantel, al Flash Matí. Abans d'arribar a les 11 d'aquest matí de dilluns...
1: Què? Mira, a diari i a totes hores, el 0,7% de la població està beguda, borratxa, d'acord? Així que si fem números, ara mateix hi ha en tot el món 56 milions de persones begudes.
0: Ara mateix, a les 10:58 del matí.
1: Bueno, clar, perquè no tot el món són les 10:58 del matí.
0: també tens tota la raó. Sí, en quadre.
1: Pues ja està.
0: Quanta
1: gent ara que ens estigui escoltant estarà amb el puntillo?
0: Home, ja et dic una cosa, hi ha gent que a les 10:58 encara va borratxa.
1: Això és un problema, eh?
0: Hi ha gent que potser ahir es va casar, perquè hi ha gent que es casa un diumenge,
1: sí,
0: i que potser avui s'han agafat festa i empalmen de festa.
1: Bueno, mira, això encara, això està bé.
0: Hi ha gent que s'agafa vacances fora de temporada, com l'Héctor Ortega, i potser ara l'Héctor Ortega està borratxo.
1: I potser ara l'Héctor Ortega, que està 7 hores més endavant, llavors seran les 8 de la tarda, sí, allà on és ell.
0: Sí, va borratxo segur.
1: El sopar. Ostres, doncs segur. Mira, sí. Sí.
0: I em quadra, em quadra.
1: A mi també em quadra. Bueno, ja ho sabeu. I si no sou vosaltres, és que el vostre amic és el que m'ha begut. Així que res, ens ha quedat un molt bon dia, eh? Edgar, em regala la samarreta del Flash Matí.
0: Sí.
1: Aquesta setmana tindrem altres cosetes. Estigueu atents i atentes. I poc més, molta música
0: i diversió. I la setmana que ve, més cosetes. Que parlarem del Perú que vi la setmana vinent. Aquest dissabte ens anem de festa amb en Sergio Domena al Superclub a Belgrat de Mar amb la festa a la casita de la gent de Deseo.
1: Total.
0: I més coses que passaran.
1: Sorpresa, sorpresa.
0: En breus a Clàudia Cifuentes i pot els micròfons del Flash FM. Gràcies, Gemma de Wey.
1: Gràcies, Edgar Manchado.
0: Fins demà.
1: Adéu.
2: Flash FM. Són les 11. Flash FM.

0: Aquest aquí és el Quevedo, es diu El Golpito. Amb això inaugurem nova hora.
1: Vale.
2: This is Flash FM.
0: Doncs mira, us vinc a explicar una cosa molt interessant. Aquest aquí, El Golpito, està molt ben acompanyat de Nueva Línia, que era un grup, no, d'integrants que al final doncs, cantaven a Barbenes i originària a Tenerife. Com no, sempre doncs, donant espai a la seva gent.
2: Flash! En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, i ara que ja ens hem presentat, ens quedem per aquí amb Remy de Santos i Prince Royce. Doncs això, tornant a lo de la Nueva Línia, m'ha encantat, la veritat. Com sempre, donant espai a la seva gent i donant espai a la gent de les illes. A més, que és un duo que ha quedat increïble. Com aquest aquí, Remy de Santos, Prince Royce, Dardo.

Mira, Juan Magán ha acompanyat de DCS amb aquest temazo majúscules, amb aquest Angelito sin alas perfecte per inaugurar nova setmana i que ens faci una miqueta menys de mal. Flash. Però bueno, aquesta setmana passen unes quantes coses importants, entre elles que Bad Bunny arriba aquí a Barcelona aquest cap de setmana, divendres i dissabte, que poc s'està parlant d'això. De moment, però, ens quedem per aquí amb Brusowski.

0: buit. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
0: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: El nostre so és únic.

Jay Wheeler diu, no me has escrito ni va passar el rato. És a dir, bueno, bàsicament, té el cor trencat. Bàsicament, li ha fet mal que aquella persona tires cap endavant. Aquesta aquí es diu De Lejitos, i de fet canviem de mood. I ens anem directament cap als sons riquis de Ryan Castro i Capo. Aquesta aquí es diu La Villa.

0: Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es.
1: Aquest tema d'aquí, de Flowing Menor, feia que la seva carrera arrenqués i ben potent. Es diu Get Only, la comparteix amb Chris MJ. Ens quedem per aquí amb la veu de Mike Towers, que ens porta a la W Sound número 23. Les W Sound són aquestes sessions que són produïdes per Obi on the Drums.

0: recuperem avui des del 2014, ni més ni menys. Un temazo d'aquests que dona gustazo ballar a les festes, eh? Un d'aquests que més també, doncs mira, t'alegra un dilluns que més està una mica grisot. Us explico, a veure, sé que és dilluns, aquest inici de setmana, però jo sé que quan us parlo de festa us agrada, us encanta. I és que a Flash FM estem buscant provadors per les festes wrap-up. Us explico. Podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, 1.000 euros per sortir de festa, com escoltes. I et preguntaràs, a veure, Clàudia, això com funciona? Doncs mira, entra ara a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM. Inscriu-te a l'oferta provador de festes i creu els dits. Perquè si ets el seleccionat o la seleccionada, t'emportaràs 1.000 eurazos per assistir a les festes wrap-up tan senzill com això. Infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM, provador de festes. Perquè ja sabeu, Infojobs i Flash FM, volem que la teva primera feina sigui aquí. Una ben xula, ben divertida i ben pagada. Clar que sí.
1: FM en la casa, todo el mundo arriba. Infojobs, baby!
0: Infojobs! Que és que et porta també a viure aquesta experiència. Ens quedem perquè amb Hugel, aquest aquí és el seu Jamaican, més conegut com a Bam Bam. Som-hi.

Un dels primers èxits que marcava una diferència a la carrera de Saiko. Aquest aquí es diu Supernova i ens arribava al 2023. Per cert, parlant de temazos i exitassos que han marcat un abans i un després, és el torn de Golden. Banda sonora de la pel·lícula K-Pop Demon Hunters, que això t'ha transformat en un èxit mundial.

Si penses a l'estiu, probablement et vindrà al cap aquesta d'aquí, el Callaita, que comparteix Bad Bunny amb Tiny, que ens presentava el 2019, però que, curiosament, va incloure dintre de l'àlbum de Un verano sin ti. Suposo que perquè va pensar que probablement tindria aquesta vibra estiuenca tan característica. Que raó no li falta. Ens quedem per aquí amb Quevedo. Aquesta aquí es diu Scandic.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El número 1 d'aquesta setmana ve d'aquí, de la Terra. This is Flash FM. Flash i Ice Cream i 31 fam ens porten aquest tema tan bon rotllero, que de fet és la banda sonora, si no recordo malament, d'un dels temes de Doraemon, que és aquí, es diu Dorayakis. Ara sí, iniciem nova hora, són les 12 i 2 minuts. Benvinguts i benvingudes.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Això, benvinguts i benvingudes a Flash FM. M'acabo de presentar i ens quedem per aquí amb Dimitri Vegas, Like Mike. Aquest aquí és Màquina Time, perfecte per iniciar setmana, que habitualment ens costa una miqueta, i amb aquesta aquí segur que ens ho posa més fàcil.

Abbas, el merengadronda, Aleki Yorgaki. Ritmes estiuencs que ja estan aquí. Aquí arriben, a l'estiu li queda poquet. És per això que ens quedem també amb la plena. Bele, Westcall i Obion de Drums.

0: 8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
5: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
6: Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
7: Que viva Flash!

I lo divertida que li ha quedat aquesta cançó a Quevedo. Mira, la comparteix amb Elvis Crespo i es diu La Graciosa, fent referència, com no, a una illa també de l'arxipèlag de Canàries. Per cert, una illa petitona, que la llargada màxima són 8 quilòmetres. Una illa bastant peculiar. És el torn d'Arrels Vic, que ens porta a l'estiu, aquesta que es diu Tu vas sent...

Aquest aquí és el resultat de mesclar el francès amb el castellà. Soul King, Lola Índigo i RVFV amb aquest aquí, amb el Casanova. Som-hi, ens anem amb Young Sister i Kremli, que ens porten aquesta mena de versió de la cançó original de Pitbull, del Culo, aquesta vegada, edició 2025.

ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

La Shakira ho té ben clar. Que se pasa rico soltera, és el missatge d'aquesta cançó que treia, doncs, mira, poc temps després de la polèmica, del polèmic trencament que tenia amb el futbolista. Ens anem a Maïssa, RV, FV i Kremlin, que ens porten aquesta d'aquí, El Muchacha

Mira, aquest aquí és el Bad Bunny, molt ben acompanyat de la Rosalía. Amb aquesta aquí, amb la Noche de Noche. Per cert, us vinc a explicar una cosa, i és que aquest cap de setmana tenim el Bad Bunny per aquí. I aquells que aneu al concert, o aquells que també voleu viure, doncs jo què sé, un after de Bad Bunny, o aquells que inclús no heu pogut aconseguir entrades però voleu viure l'experiència Bad Bunny, us vinc a dir que hi ha festes que acaben convertint-se en una llegenda, com per exemple la de DCO i Flash FM, que arriba a la casita de Bad Bunny al Superclub de Malgrat, amb una sessió especial de Sergi Domena, acompanyat també dels DJs Juan Esteban i Àlex Pacheco. Una combinació que ho està patant moltíssim, Flash FM i DCO junts en una net d'autèntica bogeria. Per viure la febre de Bad Bunny, el 23 de maig a la casita del Superclub Malgrat. Llistes, entrades anticipades i zones VIP al perfil d'Instagram de @deseo_grup per viure la superfebre de Bad Bunny que arriba aquest cap de setmana aquí a Barcelona, a terra. Per cert, mentre vosaltres aneu comprant per aquí les entrades i us aneu apuntant, Kid Voodoo i JC Reyes ens deixen per aquí amb aquest Me Mareo.

0: Farruko donant molta i molta festa amb aquesta que es diu Pepas. I que recuperem avui aquí a l'antena de Flash FM. Des de 2021. Vinga, ens anem perquè amb Tini i Ulises Bueno, que no porten festa, sinó porten una història d'amor. De fet, una d'aquestes, uf, complicada, que sembla que no neixen per estar del tot junts, però que sembla ser que s'apanyen. Mira, aquesta que es diu Dos Amantes.
1: Esto dice así.

0: Aquest aquí és el Quevedo amb el seu Al Golpito.
1: Vale.
0: This is Flash FM. Vale. Mira, iniciem nova hora i us explico. El Golpito doncs, té com a featuring, per dir-ho d'alguna manera, bueno, que comparteixen tema amb Nueva Línia, que és un grup de quatre noies que al principi havien començat al món de les verbenes i mira on han acabat.
2: Flash. En directe a Flash FM, Claudia Cifuentes.
0: Molt bé, ara que ja ens hem presentat, continuem. Doncs mira, molt divertit. La veritat és que a Nueva Línia els hi queda super, super bé al costat de Quevedo. Ens quedem per aquí amb Romeo Santos i Prince Royce, que ens porten una batxateta per iniciar nova hora d'avui dilluns. Nova hora i també iniciem...

Motherfucker d'aquí, Daddy Yankee, Bad Bunny, Nati Natasha i Becky G. Tots ells reunits amb aquest Dura Remix de 2018, que és sempre és un gustazo recuperar-la aquí a l'antena de Flash FM. I parlant de recuperar temazos, mira aquest d'aquí, de Juan Magán, que ens portava ja fa uns quants anys, això sí, ha tornat a top de les llistes perquè ha fet una versió 2026 d'aquesta d'aquí, Ayer la vi, amb Omar Montes inclòs. Passen uns minuts de la una del migdia.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: El nostre so és únic.

Aquest aquí és Jay Wheeler. Flash. Amb el seu de lejitos, doncs mira, sembla ser que està una mica afectat. Sembla ser que la persona ha decidit passar d'ell, donar-li porta i no li senta gaire bé. Ens anem amb Claren, que ens porta, mira, molt d'amor. Aquesta que es diu Love.

Omar Montes, que s'ajunten i ens donen com a producte aquest aquí, El Conjuntito. Conjuntito, que per cert avui haurà d'incloure paraigües o botes d'aigua perquè el cel està bastant grisot. Ens anem per aquí amb Shiny, que ens el porta per aquí, Easy Kid, cançó que primer escoltàvem a les xarxes i posteriorment ens arribava aquí, a la ràdio.

Aquesta aquí ens la portava el 2020 i, per cert, poc se'n parla, de que Bad Bunny ve aquí a Barcelona en qüestió de res. De menys una setmana el tenim aquí, de fet, el divendres i dissabte. I per aquells que aneu i voleu després una festa, o inclús els que no heu aconseguit entrada però no us voleu perdre l'experiència de Bad Bunny, jo us porto un planazo en majúscules. Mira, hi ha festes que acaben convertint-se en una llegenda i en un dia que no et pots oblidar. De la mà de Deseo i de Flash FM arriba la casita de Bad Bunny al Superclub Malgrat, amb la sessió especial del Sergi Domena, producte de la casa, molt ben acompanyat dels DJs Juan Esteban i Àlex Pacheco, una combinació que ho està patant. Flash FM i Deseo junts en una nit d'autèntica bogeria i que ens transporta directament al fenomen Bad Bunny. El 23 de maig a la casita del Superclub Malgrat. Llistes, entrades anticipades i zones VIP al perfil d'Instagram @deseoclub. Molt bé, que ja queda poc, per Bad Bunny. Estem ready amb les piles carregades. Abans, però, perquè Hugel amb el seu Jamaican.

Aquesta cançó té un nom bastant fàcil d'esbrinar. Aquest aquí és el Baby Hello, on a la veu hi tenim el Rauw Alejandro i com a productor Bizarrap. Ens anem amb un altre duo d'aquests potents. Mora va aconseguir que Fetangana tornés a la música, encara que fos només per aquesta cançó, amb aquesta que es diu Droga.

Aquesta aquí és la Rosalía amb aquest mitiquíssim Despecha, que es coronava com a himne de l'estiu 2022-2023 i que venia també amb un trend de TikTok divertidíssim. Ens anem amb, mira, amb ritmes reggaes que ens porten Ryan Castro i Capo, aquest duo, que ens arriba amb La Villa a pocs minuts d'entrar les dues. Ai.

0: Ràdio FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. El Comú de la Massana ha aprovat la compra del telecabina i de l'aparcament dels Urriols a Arinsal per un import de 6,6 milions d'euros. L'operació inclou també un terreny de 6.500 metres quadrats i permet posar fi als litigis que afectaven aquests béns des de fa anys. La corporació considera estratègica aquesta adquisició per al futur de les pistes d'esquí d'Arinsal i per l'activitat econòmica de la parròquia. Aquest any es farà un primer pagament de 3 milions d'euros i la resta s'abonarà durant els pròxims 3 exercicis. Fins ara el Comú pagava un lloguer mensual de 27.000 euros al mes per utilitzar aquestes infraestructures. Durant la mateixa sessió també s'ha informat que l'asseguradora de l'edifici d'Aigües d'Arinsal està revisant el pressupost de neteja de les instal·lacions afectades per l'incendi de fa gairebé 2 mesos. En termes econòmics, Andorra va finalitzar el 2025 amb un increment del nombre d'empreses registrades al país. Segons les dades publicades per Estadística, actualment hi ha 23.939 societats actives, un 7,22% més que l'any anterior. Durant el darrer exercici es van crear 2.176 noves empreses, mentre que 563 van deixar d'operar. I la temporada d'hivern 25-26 va finalitzar amb una ocupació hotelera mitjana del 66%, pràcticament idèntica a la campanya anterior. Són dades de la Unió Hotelera. El sector ha mantingut una activitat estable i amb una resposta positiva de la demanda turística durant tota la temporada. Lamentar la mort de Toni Gamero, president de l'Associació de Transplantats i Donants d'Andorra. Moria aquesta matinada. Gamero era una figura molt vinculada a la sensibilització sobre la donació d'òrgans i el suport a les persones transplantades del país. Després d'haver superat una leucèmia i sotmetre's a un transplantament de mèdula òssia, havia mantingut una intensa activitat pública i esportiva. L'any passat, per exemple, va representar Andorra als Jocs Mundials dels Transplantats disputats a Dresden. I en termes esportius, destacar que l'Otso Travessen en Camp celebrarà aquest proper cap de setmana la seva 43a edició, amb prop de 1.400 participants procedents de 39 nacionalitats diferents. Una prova que continua reforçant en el seu posicionament dins el calendari internacional del trail running i enguany vol consolidar el seu creixement amb una participació destacada. I Naturland també ha presentat oficialment aquest matí la tercera edició del Bike Show Naturland, que tornarà a tenir la Copa del Món de Cross Country Marathon com a principal reclam esportiu. Un esdeveniment que es farà el 30 i 31 de maig, que aspira a continuar consolidant-se com una de les cites destacades del calendari internacional de la bicicleta de muntanya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

0: Flash FM Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
4: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al pil-pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: 4 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
1: Flash FM.
0: Connecta't amb nosaltres. El 93.

Digui-te, digui-te. Mira, aquesta aquí, aquesta cançó és la definició perfecta de tenir el run-run al cap, als Isis. Doncs mira, la Karol G, amb el seu Si antes te hubiera conocido, es pregunta què hagués passat. Això no ho sabem, el que sí que tenim segur és que és un exitàs en majúscules. Ens anem per aquí amb Camins, somnis i promeses de Sopa de Cabra, que aquesta vegada inclou a Su i Mon DJ, amb aquesta versió del 2026.

La Lola Índigo, amb aquesta aquí, que ens explica com ho fa una reina com ella. Ens quedem per aquí amb Aïssa, RUV, FUV i Kremli, que tots tres ens porten aquest exitàs. Muchachachà. Està al top de les nostres llistes, aquí a Flash FM.

Mora i Faith explicant una història d'aquestes de cor trencat absolut amb La Innocente, que recuperem avui des de 2022, però això és com un bombi. Quan més anys passen, millor està, eh? Això d'aquí és un èxit amb majúscules. Bele Quevedo i Obion de Drums, perquè l'antena amb el seu jo

0: solucions i no problemes.
1: Home, això és una bona filosofia que crec que hauríem d'implantar tots una miqueta més. Que la vida ja és suficientment complicada com perquè nosaltres ho fem més. Vinga, ens quedem perquè amb un perreito que ens porta Batllal molt ben acompanyada de Chencho Corleone. Aquesta aquí es diu Choque. Choque.

0: Aquest aquí és del Quevedo. Inaugurem nova hora. Som-hi.
1: Vale.
2: This is Flash FM.
0: Efectivament, estem escoltant Flash FM. Són les 3 i 4 minuts i estem escoltant El Golpito, que per cert, cançó que Quevedo comparteix amb un duo, bueno, més que un duo, és un grup de 4 cantants de joves que han revolucionat el concepte de les verbenes, eh?
2: En directe, a Flash FM, Claudia Cifuentes.
0: Us explico. Bàsicament, Nueva Línia era un grup d'aquests de verbenes molt importants que va néixer a Tenerife i que ara, mira, estan cantant cançons amb Quevedo i haig de dir que queda molt i molt bé. Ens quedem perquè amb Hugel, aquest aquí és el Jamaica,

aquest petons a l'envia Maluma des del 2017, amb aquest Feliz de los Cuatro, cançó que, per cert, en el seu moment va ser polèmica, polèmica. I amb motius... Això sí, un tema tomo majúscules. Ens quedem perquè em va dir el que també té ganes de jugar, eh? Bé juganera. Amb aquesta aquí, amb el seu Dame.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

Que no se'n va. Que no se'n va, que no. Que no se muda ni borratxo, és la que ens diu per aquí el Quevedo. Ens quedem per aquí amb L.U.S. Colio Beyond the Drums, que ens porten la plena.

I sé que és clavaitos el que ens diu per aquí la Chanel, molt ben acompanyada de Bram Mateo. Per cert, és el torn de Marcos, que ens porta aquesta d'aquí, aquesta cançó tan suau que es diu Coco, i que entra dintre de l'àlbum Por si mañana no estoy, que també, doncs mira, també s'hi troba la cançó Forever Tugantel, que tenim posat aquí a l'antena.

una mica de perreíto de la mà de Justin Giles i Chimbala, amb aquesta aquí que es diu Loco. Ens anem amb una de les novetats de Quevedo, molt ben acompanyat d'Elvis Crespo, amb aquesta que es diu La Graciosa. Yeah.

A qui no li agrada un bon coti per coti, especialment aquest que ens porten els tiets des del 2023. Ens quedem perquè Mike Towers de Quevedo, a veure si així manifestem una miqueta de bon temps. Aquesta d'aquí es diu Soleau. Yeah.

0: Aquesta d'aquí en remunta al 2022, quan Karol G estrenava aquest aquí al Provenza, que, si us hi fixeu, té una cosa amagada, i és que els coros, les veus de fons, estan fetes per Bad Bunny, així que ja sabeu, la pròxima vegada que l'escolteu, us fixeu. Flash. Per cert, ens quedem per aquí amb Tini i Ulisses Bueno abans, però us comento que en res arrenca l'Interactua en qüestió de 5 minuts. Així que ja podeu començar a demanar les cançons que voleu que sonin per l'antena. Abans, però, ens quedem per aquí amb Dos Amantes. Demà ens escoltem més i millor. Un petonàs.
1: No podia ser. Esto dice así.

0: Què tal, família? Molt bona tarda.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Fins a les 8, una tarda més. Som-hi. Yeah.

tal, família? Com esteu? Bona tarda, benvinguts. Cifuentes, qui marxa, salutacions d'en Domènec, qui s'incorpora a la programació de Flash FM al llarg d'una nova setmana. Que esperem vagi d'allò més bé i que comença amb aquest dia 18 de maig, dilluns concretament. Salutacions d'en Domènec, benvinguts al programa de peticions i dedicatòries, com sempre, de Flash FM, l'únic, l'inimitable, l'inigualable. Per alguna cosa serà. I ja us diré jo per què. Per la seva pròpia audiència, que és qui el fa possible, i tots els missatges que des d'aquests moments, ja fins i tot abans de començar el programa, ens feu arribar al 628-060513. 628-060513. Missatges que al llarg de tota aquesta setmana tenen un interessantíssim premi. Una experiència francament inoblidable a la que us volem convidar i no volem de cap de les maneres que ningú perdi l'oportunitat d'aconseguir-la. Us parlaré, i ens sentireu bastant a parlar un cop més, del Perú Capil edició 2026. Serà aquest mes de juliol i és un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa, sense cap mena de dubte. Busqueu-lo a qualsevol portal de recerca a internet. Perú Capil, Peruca amb dos os i amb K, Bill. I veureu la gran quantitat d'artistes que tenen a veure amb l'electrònica mundial que es donen cita en aquest multitudinari festival europeu que té ja unes quantes edicions i que molta gent coneix perfectament. I que se celebra concretament del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I a Flash FM sortegem un abonament doble pels tres dies. Full equip. A més dels vols d'anada i tornada i l'allotjament per tu i un acompanyant que tu decideixis. Per participar d'aquesta meravellosa proposta, 628-060513, 628-060513. Entre tots els missatges que anem rebent al llarg de la setmana, anem a la recerca d'un guanyador o guanyadora. Afanyeu-vos, va. Una molt bona proposta aquesta per engegar aquesta setmana a Flash FM. Hola, sóc la Caraldi. M'agradaria demanar-te la cançó Muchacha. Si us plau, se la dedico al meu germà. Moltíssimes gràcies i adeu. Muchacha. Aisha, RV, FV i Krimli.

0: Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Apaga la luz, que está motivado.
2: Hola, bona tarda. Mira, sóc el David i m'agradaria que dediquéssim una cançó al Julià, que li encanta Flash FM, la cançó del Dorayaki.
1: Dorayaki. Salutacions i peles. Gràcies, que vagi bé. Molt bona tarda. S'imposa el Dorayaki, pel que es veu, una cançoneta que de forma timideta us van presentar al seu moment i ja té els seus fans entre l'audiència i l'interactuar. Està molt bé. Animeu-vos, 628-060513, el WhatsApp del programa que espera els vostres missatges i que us apunta pel sorteig d'aquestes entrades que us porta directes al Perucabil 2026, a un festival de 3 dies a Alemanya, amb tot inclòs. Absolutament tot. Diu, oi, Domènec, sóc la Carla, des de Figueres. Diu, estic al tren tornat de Barcelona. I literalment diu, quasi em passo de parada perquè anàvem parada escoltant la música. Però això està bé. Diu, em podries posar la cançó Capaz? Se la dedico a la meva amiga Laura, que s'està rient de mi per WhatsApp ara mateix. De bon rotllo, espero, evidentment. Ale i Orgaki, som-hi!

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis. Compte amb nosaltres.
5: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
4: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests... Andorra. Flash FM. 93.8.
8: Mama, jo vull creps.
9: Però si ets al Màgic Parc, juguen sense parar.
8: Doncs si no és una crep, que sigui un supergelat.
9: Mountain Magic Crep, amb els jocs de sempre i també amb servei de creperia. Creps dolces i salades, amanides, gelats i molt més. I si no pots venir, City Sherpa t'ho porta volant fins a casa. Mountain Magic Crep, diversió pels petits i plaer per tots. Som a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes, Engordany. Vine i descobreix la màgia més bona que mai.
8: Mountain Magic Crep!
10: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
5: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el Grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat Ceu Abat Oliba, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur. Som Flash FM. Flash.

0: la Graciosa, la Graciosa. Una altra petita illa de les pròpies Canàries, a la que li canta Quevedo, que està platòric a través del seu últim disc i les noves cançons que pel que es veu agraden. Hola, Domènec Crac, sóc en Dani, des de Montgats. Estem de tornada a casa escoltant-vos des de l'app de Flash FM al mòbil, diu, i el meu amic Mario i jo et volem demanar la Graciosa de Quevedo. I de pas, apunta'ns pel sorteig de les entrades i el viatge al Perrucavil, sisplau, moltes gràcies. Ei, bona aquesta, sí senyor, ben tirat, va. Apuntadíssims, evidentment, tots aquells missatges que van arribar al 628-060513, especialment al llarg de totes les tardes, entre les 4 i les 8, demanant i dedicant cançons. Ah, us recordo com és el número, sí, sí, vinga, va, apanyeu-vos.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: Hello, hello.
2: Hola.
0: Hola.
2: Aquí en directe a TikTok amb vosaltres de fons.
0: Ah, sí?
2: Em podeu posar alguna així mogudeta de dembow? Gràcies,
0: tot l'Andrea. Una mica dembow del bueno, eh? Dembowazo. El supernuevo. Yo

0: Estás cerré, gracias.
1: Me mareo cuando te veo. Ve, ve, molt bé. Vagi bé per la feina. Algú deu estar aixecant el país a aquesta hora i ets tu, eh? Bé, a Flash FM busquem provadors per les festes. Wrap up, podries guanyar 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Tal i com ho sents, 1.000 euros. Entra ara a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i busca Flash FM. Inscriu-te a l'oferta provador de festes, creu els dits, i si ets el seleccionat t'emportaràs 1.000 eurassos per assistir a les festes Flash FM Wrap up. Tal com ho sents. Infojobs, la teva primera feina és aquí, la Universitat de la Fiesta. I com que no ens agrada la festa, oi que no? Va, vinga, 628-060-513. Esperem els vostres missatges, que tenen un premi espectacular, eh? Ja sabeu, anem acumulant missatges per portar-vos d'anada i tornada en avió, allotjament inclòs, 3 dies full equip amb entrades al Perú Capil. Tros de festival, pata negra, de veritat us ho dic. Ei, Sergi, bona tarda. Soc la Sònia. Estem anant cap a Comarruga. El meu home, la filla i el xicot d'ella. Voldríem dedicar-li la cançó del Manuel Turizo, El Merengue, al meu home, que és la cançó de la nostra boda, fent 8 mesos de casats. Moltes gràcies.
2: Carolina
1: Rivera. No. Aquí el que hauria de sonar són aplaudiments per la bona notícia que transmeta a través del missatge i fes sonar la cançó, això sí. Estoy cansado.

0: Som-hi, dámelo. Hola.
1: Bona tarda a tothom. Estem aquí amb el meu company, el Reni. Estem aquí treballant.
0: Molt bé.
1: I a veure si ens podries ficar la cançó d'Atlantis, vale? Vinga, bona tarda a tothom. Adéu.
0: Bueno, és, diguéssim, aquesta revisió molt actualitzada de l'emblemàtic tema, efectivament, Atlantis, a càrrec de Vegas i Like Mike, ara es diu Màquina Time, vale? Una mica, que tinguem molt bona tarda. Sabem que és dilluns, però esperem, com sempre, la nova entrega espectacular d'un cap de setmana que vindrà carregat de festes, de trobades, una importantíssima, La Casita. Atenció, perquè La Casita es dona cita al Superclub de Malgrat, de la mà dels meus amics de Teseo Group. I serà un privilegi compartir una nit espectacularment calenta amb el so i ritme de, evidentment, tots els èxits urbans, afrobeats i de més. I una nit especialment dedicada al tio de moda en aquests moments a tot arreu, especialment pel seu aterratge a Catalunya. Estem parlant de Bad Bunny. Tot el superclub que es diu Ràpid de Malgrat, perquè és que ho és, super discotecot, espectacular i sobradament conegut, que en aquest cas em brinda l'oportunitat de compartir una molt bona estona amb tots vosaltres. Per tant, ens veurem les cares, eh? Compartint cabina escena amb el Juan Esteban, per una banda, i amb l'Aleix Pacheco. No us perdeu La Casita aquest cap de setmana de la mà de Deseo i Flash FM al Superclub de Malgrat. Informeu-vos, seguiu-los i feu-vos amb les vostres entrades anticipades. Apunteu-vos en llista i tot allò, eh? Sabeu fer perfectament. Quan us convé alguna cosa, i creieu-me, aquesta us convé moltíssim. Hola, Sergi, soy Felipe, des de Llançà. Voldria, si pots, posar una cançó de la Karol G per dedicar-se-la a la meva dona Patrícia. Si pot ser abans de les 5, moltíssimes gràcies, crack. Diu, no puc enviar-te àudio perquè estic al curro. Doncs no passa absolutament res. És perfectament vàlid aquest text que demana una de tantes cançons de la bitxota. Aquesta és Provenza.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 5.

0: quedat encisat aquí amb el rotllo d'aquesta cançó, Dardos. Oh. He anat deixant anar la imaginació. M'ha volat el cap una mica, eh? Amb aquest molt bon tema de Romeo Santos i Prince Royce, que s'han fet d'or amb una cançoneta, amb una batxata que ha quallat força bé i que és idònia per engegar la segona de l'interactor. Va, que tenim encara molt més ritme a la carta. El 628-060-513, entre tots els missatges que ens feu arribar en joc, atenció, un viatge d'anada i tornada, evidentment, eh? No us deixarem en destí, ens obligarem de vosaltres. Allotjament i un abonament pels 3 dies de festival, que és el que dura el Peruca Pil a Alemanya, el cap de setmana del 17 al 19 de juliol. Pel guanyador o guanyadora i l'acompanyant que vulgui. Així de fàcil, eh? 628-060-513. Només demaneu, dediqueu-vos, oblideu de la pel·lícula i només cada sort allò. El dia que menys us ho espereu, us truquem des de la ràdio per comunicar-vos que esteu de sort i que aneu preparant les maletes o aneu fent un pla interessant que tingui a veure amb els millors artistes d'electrònica que vulgueu veure de primera mà, eh? Hola!
1: Bona tarda, Flaixeros.
0: Aquí.
1: Doncs a mi m'agradaria escoltar alguna cançó del nou àlbum del Quevedo.
0: Quevedo?
1: La que tu vulguis.
0: Ha tret nou àlbum.
1: I se la dedico a tots els Flaixeros. Gràcies, adéu.
0: No m'havia enterat encara.

0: La superestrella, ja sabeu, una cançó que no cal ni presentar d'una pròpia superestrella, l'Aitana.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec. Què passa, crac?
0: Què passa?
1: Soc de Sant Cugat i avui em volia que em posessi la de superestrella. Se la dedico a Pili de Lleida, a Marina Cres de Sabadell i Laura de la Mella.
0: Molt bé.
1: Espero que us hagin anat tots bé al fin de.
0: Sí, home,
1: venga, gente del equipo, que estoy a tope, que jo interactúo. Bona tarda i fins demà. Ah, i participant al sorteig que toqui. Vale, venga, adéu, campeón. Adéu.
0: El que toqui, que no és cap tonteria, ni molt menys, eh? Són unes invitacions amb tot inclòs, anada i tornada, directes al festival Perú Capil, allotjament inclòs i tot allò que sigui essencial perquè no us falti absolutament de res. 6280-60513, pel fet de demanar i dedicar i enviar missatges al llarg de tot el dia, us apuntem, entreu directament en el sorteig d'aquesta martingala, que no està gens malament, eh? Hola, Sergi, sou Josep, des de Barcelona. Diu, voldria que la cançó xoque de la Batllial i el Chencho Corleone se la vull dedicar al meu germà petit. Diu, porta un parell de setmanes tancat estudiant sense veure la llum del sol. I riu, m'envia aquí les emoticones de partir-se el culo, cosa que trobo molt poc solidari, però bueno, no passa nada, no passa nada.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Flash FM, emissora oficial.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
5: Quan vulgui.
4: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
5: Tot el temps que vulgui.
4: I totes les bombolles que vulgui?
5: Totes les bombolles que vulgui.
4: I tot el relax que vulgui?
5: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa.
9: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05

0: assetjament. Perucabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
1: Maria, estàs en mute.
2: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
3: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
2: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs, aquí es comença fort. Andorra. Flash FM. 93.8.
6: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabanc. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabanc.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabanc, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabanc, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
7: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
8: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
9: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
10: Dame un grrr.
5: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
11: Un què?
5: Una hora del Tech House més top.
11: Okay.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Oh. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: ens expliquen. Bona tarda, Sergi. Som la Marina i la Aina des de Granollers. I us tornem del gym i volem que ens posis Coco d'Omar Curs. Se la dediquem a tota la colla que avui no ha pogut venir perquè treballaven. Bueno, és el que normalment gran part dels que probablement ens escoltin estiguin fent també a aquesta hora de la tarda. I si no, doncs mira, vam plegant mica en mica. 628-06-0513. Aquesta és l'altra que s'imposa conjuntament amb el Foguero Tugantel del propi Omar Curs. Un dels temes, un altre dels temes demanats al llarg de tota aquesta setmana. Com a mínim ho avancem i crec que no ens equivocarem pas. Animeu-vos. Què passa amb el teu missatge que encara ens ha arribat? Va, 628-06-0513. Ja va sent hora, eh?
1: Hola, Sergi. Soy Pili de Lleida.
0: Hola, Pili.
1: ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien?
0: Sí, molt.
1: Hoy
0: molt.
1: Me gustaría, para empezar en la semana, que me pusieras o la de Camins.
0: Sí.
1: Y si ya la hubieran pedido, entonces me pones la de Doriakis. Y la que no me pongas hoy te la pediré mañana.
0: Mira, me han pedido el Doriakis.
1: Se la dedico a todos los flasheros. Que tengáis un buen inicio de semana y hasta mañana. Adiós.

Nacho, la cantarella d'aquest avançament que va representar la fornada de noves cançons de Quevedo. Hola, Domènec, som una colla d'amics i amigues a Cardona. Anem de camí de la celebració d'un aniversari. Ens encantaria dedicar-li Ni borratxo de Quevedo a la nostra amiga Júlia, que avui fa 18 anys i l'estimem moltíssim. Apunta'ns pel sorteig del viatge al Festival d'Alemanya, sisplau, moltes gràcies. Doncs vinga, a veure si hi ha sort i per partida doble, a banda de la celebració d'aquests 18 anys a la Júlia, us emporteu aquest fantàstic viatge, aquesta experiència per anar a veure artistes de primer nivell. Xequegeu-los a qualsevol xarxa social del propi Festival Perú Cabil, l'edició 2026, que és francament espectacular. Nosaltres us portem, vols anada i tornada, allotjament.

0: s'ho passi la mar de bé i segur, li, tota la família li volem dedicar la cançó de Onana. Vinga, flaixeros, que passa molt bona tarda. Adéu!
1: Adéu i que vagi molt bé.

0: una miqueta morotxa la cançó, la veritat, eh? Una miqueta. Se muere de ganas. Bueno, en mi cabeza sonava mejor, eh? Hola, Interactua, som la Carla des de l'Ametlla de Mar, t'escric des del bar on treballo. I jo voldria que em posessis la cançó Dos Amantes de la Tini, perquè literalment em sembla una passada de cançó. Doncs em sembla literalment perfecta, també, eh? La vull dir que els meus companys de feina, que ara mateix estan servint taules a la terrassa com si s'acabés el món. Moltes gràcies. A tu pel missatget. Que vagi molt bé, Carla. Un batonet ben gran i per una altra vegada digues el nom del bar i així li fem una miqueta de publicitat a l'assumpto. Tot i que veig, perquè m'explica que no li fa falta, eh? Havien tot pop al business. Molt bé. Són 6 minuts per arribar a punt a les 6 de la tarda. Aquest cap de setmana teniu una cita amb la casita que ha muntat, que us ha preparat DCO i Flash FM al Superclub de Malgrat. Discotecot, Superfastassa i DCO amb Flash FM. Tots els ingredients essencials necessaris per fer d'aquesta nit de dissabte una nit inoblidable. Tindré, a més, el privilegi d'estar compartint cabina amb els seus jockeys residents. Informeu-vos de tot, seguiu-los i feu-vos amb la vostra anticipada, perquè crec que els privats estan venuts, no lo siguiente. I no sé si hi ha llistes encara operatives. En qualsevol cas, rumeu-vos com venir, perquè és la meva recomanació, i no us ho perdeu per res del món, vale? Oli!
1: Hola, Sergi, som molt. Bueno, després d'un parón que he tingut d'un parell de setmanes, doncs estic aquí per demanar-te alguna cançó de Figa Flowers.
0: Molt bé.
1: I també entrar al sorteig de l'abonament per un món. Apa, que vagi molt bé. Una abraçada.
0: Una altra ben forta, va. Solucions i no problemes, que és el que es busca. Mama.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Ebre, 102.9, Tortosa, Roqueta, l'Aldea, Deltebre, Camarla, l'Ametlla, Amposta, Ulldecona, la Sénia. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM, l'única emissora que tenim amb la denominació d'origen del ritme. És una denominació que ens hem inventat només per fer aquest espai. Flash FM. Flash FM. Són les 6.

0: artista sobradament conegut entre la nostra audiència, el que li seguim la pista de prop des de fa temps. En aquests moments, sens dubte, un dels referents mundials d'aquest rotllo, d'aquest afro Latin House, digue-li com vulgui, especialment gràcies no només a aquesta, Jamaica, sinó a tantes altres anteriors que han anat sonant al llarg d'aquests últims anys aquí a Flash FM, el cas, per exemple, del Morenita, Tamol Loco, Tratrà i de més. Enhorabona per un tio que està en un moment molt dolç a la seva carrera. I a més, pel que sabem, molt bon jan. Això també és important tenir-ho en compte, Molt bé, equador de l'Interactuar. Tenim encara pràcticament un parell d'hores més pel davant. Soy ritme de, com sempre, els vostres missatges. Esteu convidats a fer-nos arribar al 628-060-513, al WhatsApp de l'Interactuar. Notes de veu, textos, text, com és el cas, per exemple, aquest altre que diu: què tal, Sergi? Aquí en Toni, des d'Igualada. Avui hem acabat de pintar el pis nou amb la meva nòvia. Diu: estem morts. Ens podries posar la cançó Nueva York del Bad Bunny? Se la dediquem també als nostres amics que ens han ajudat avui a canvi de pizza i cervesa. Moltes gràcies.
1: Nueva York!
0: Que ja està bé, D'alguna una altra manera avui has de

0: Flash FM, som la Lucía.
1: I el Iu.
0: I avui us voldríem dedicar la cançó de Loquita.
2: Se pone loquita cuando la toco.
0: Adéu.
3: Adéu, que vagi molt bé, que tingueu molt bona tarda, molt bona setmana. Efectivament, l'heu cantat de meravella, eh? Aquesta cançó de J.C. Reyes, Loquita, que és un dels temes més sonats a la programació de Flash FM al llarg d'aquests últims mesos, ja diria. 2 minuts per un quart en punt de set. Diuen, hola, Sergi, sóc la Gina des de Prades. Voldria escoltar la cançó New Religion de Bibi Rixa. Se la vull dedicar al meu pare. Diu que avui m'ha deixat el cotxe per primer cop per anar fins a Reus i encara no entenc com ha confiat en mi. Està bé, Sergi. No juguis amb foc, tu tampoc, eh? Aprofita el moment i vés amb cuidado, sobretot.

0: Escoltes l'Interactua. Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. J.C. Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliba, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa, Perú Cabil 2026.
4: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. Hi vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
3: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: La Universitat Abat Oliba CEU torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
8: Les millors braves d'Andorra?
9: No vagis al Barra Mars.
8: Un bon bacallà al pil-pil.
9: No el demanis al Barra Mars.
8: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
9: Oblida tant del Barra Mars.
8: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
9: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
8: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder, 93.8 FM.

0: Molins de Rei, tornant de la feina, ens pots posar La Graciosa de Quevedo, se la dediquem al Roger. Diu, és un empanat i sempre ens fa sortir tard de la feina. Per què l'hem d'esperar? Doncs vinga, sempre ha d'haver-hi un, evidentment, eh? Roger, t'acaben de pentinar a través d'aquest missatge, noi. Per una part. Per una altra, ens han demanat una cançó que està molt bé i que compensa una mica, eh? D'estirada d'orelles. Molt bé, per La Graciosa. Aquí l'amic Quevedo, que continua cantant-li a la seva terra, bueno, a les Canàries, una mica en general, i més concretament, en aquest cas, aquesta illa, aquest paradís terrenal a la terra, La Graciosa, que està allà al costat de Tenerife, si no m'equivoco. I que està molt bé. Molts potser ni ho coneixien, però bueno, Quevedo ja s'ha encarregat de fer-ho popular. Molt bé, estem de tornada, després de la pausa, recomanant-vos una altra molt bona trobada per un cap de setmana que probablement s'allargui per molts de vosaltres, perquè dilluns vinent serà festa, en molts dels casos. Per tant, serà un molt bon diumenge per muntar un pollastrot d'aquestes característiques. Una nova edició del Macro Aplec d'en Remember. De tardeu un cop més, a partir de les 6 de la tarda i fins que ens facin fora, que provem ser tard com sempre, perquè allò quan comença és un despelote i quan acaba ni us explico, no? El lloc en aquest cas serà el Macarella, Macarella de Coma-ruga, un dels open airs més reconeguts, prestigiosos, potents i exclusius i macos de totes les nostres contrades. De Catalunya, sense cap mena de dubte, d'Espanya, probablement, i del món, doncs, també. Per tant, us esperem. El Belis, el Javi Rebels, l'Enzo Ferrara, qui us parla, Sergi Domena, en una altra trobada que promet ser memorable. Us anirem informant, eh? Feu-vos amb les vostres anticipades ja això d'entrada.
1: Ei, bona tarda, Domena. Soc el DJ López. Avui vull felicitar el vostre company Carles Pérez.
0: Ah, sí?
1: Li vull dedicar una cançó, desitjar-li molt bon aniversari. Que millor cançó que la hem molt comuna de Bad Bunny.
0: Molt bé.
1: Adéu.
0: Aquesta li encanta, segur.

0: Soc la Mireia, des de Girona. Diu, estic estudiant com una boja, però no m'entra absolutament res al cap. Em pots posar Forever Tugante d'Omar Kurz i Ñengo Flow? Se la dedico a les meves amigues que estan igual de fregides que jo en aquests moments. Bueno, ànims a tot el col·lectiu d'estudiants, especialment a vosaltres, i tampoc forceu la màquina, a veure si us fotrà el cervell alguna cosa. Poc a poc, eh? Poc a poc i bona lletra. És el consell d'un molt bon estudiant. És mentida, eh? Era un desastre. Així, acabat. Molt bé, Forever Tugante. Li va molt bé la vida, eh? Omar Kurz i Ñengo Flow amb aquesta cançó. Bueno, no pareu de demanar-la i jo no paro de posar-la, evidentment, sempre que vulgueu. Insisteixo una vegada més. Entre tots els missatges que ens feu arribar al llarg d'aquests dies, tinc un tros de premi espectacular, una experiència d'aquelles que no s'us oblidarà mai de la vida. Estem parlant d'un full equip per anar a veure, al llarg de 3 dies, els millors artistes d'electrònica mundial en un festival, bueno, festival en majúscules. Es diu Parau Cabil. Això ho hem fet cada any, eh? Per tant, hi ha gent que ja ha catat en primera persona el que estic dient. Parau Cabil, Alemanya, del 17 al 19 de juliol. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. Sortegem, atenció, l'abonament doble pels 3 dies, els vols d'anada i tornada i l'allotjament, com o no. 628-060513. M'envieu un missatge, em demaneu i dediqueu, si voleu, la cançó que us vingui de gust i, bueno, us oblideu de la pel·lícula i, com qui no vol la cosa, potser sou afortunats, afortunades i us plantegem la possibilitat de gaudir d'aquest pla que de debò és espectacular. Hola!
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Com ha anat el cap de setmana?
0: Molt bé.
1: Per aquí tot bé.
0: Sí?
1: Avui volia demanar, sisplau, a ella calladita, Bad Bunny, i la dedico a todos los flasheros i al meu fill, Carlos.
0: Molt bé.
1: Adéu, bona tarda, i participar en el concurs de Alemanya.
0: Molt
1: Adéu.
0: Bé, del Parau Cabil.
2: Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó la amiga diciendo pa' janguear.

0: Mate.
1: Bona tarda, Flash FM. Escolta'm, Sergi, que com estàs? Tot bé?
0: Sí, home.
1: Escolta'm, Sergi, avui et voldria demanar la cançó de l'Aitana, la de Superestrella.
0: Sí.
1: Vale? Se la dedico amb una monitora que es diu Alba i també amb la Rihanna, vale? Que me les estimo molt, vale? Que són...
0: Què són?
1: Unes cracks monitores de... com treballen i tot això.
0: Una cosa fina, eh?
1: I les felicito per la feina que fan. Vinga, merci, una molt forta abraçada.
0: Això sempre ajuda, evidentment. Te feliciti per la teva feina sempre. La veritat és que te vienes arriba. Bueno, hi ha festes que acaben convertint-se en llegenda. De la mà de DCO i Flash FM arriba la casita de Bad Bunny, el superclub de Malgrat. És un titular que no té desperdici. Feia temps que esperàvem aquesta data i finalment arriba. Serà aquest dissabte. Amb la sessió especial de Emoa, Sergi Domena, del qual Esteban i Àlex Pacheco, que m'acompanyen, i a l'inrevés. La combinació que ho està patant Flash FM i DCO junts en una nit d'autèntica bogeria aquest dissabte. Us esperem a la casita, eh? La genuïna, la del Superclub de Malgrat. Llistes, entrades, anticipades, i crec que el VIP està full d'Istanbul, però bueno, si empeny, entro algú més, segur. El perfil d'Instagram, DCO-Grup. Ok. Ja ens expliquen. Bona tarda, Sergi. Sóc el Jordi des de Lleida. Ens pots posar camins, somnis i promeses. I ho transmet molt bon rotllo i, a més, segur que va molt bé per aquest dilluns. Apunten pels sortets al festival, però com que no em tocarà, bon dilluns, flaixeros. Bueno, entrades a provar, perquè si no, segur que no, eh?

0: recorregut mundial que va passar a ser tot un himne, Bizarrap i Daddy Yankee i Bizarrap i un nou Music Sessions. Déu-n'hi-do, el talent d'un i de l'altre combinats són infal·libles. Les 7 i 3 minuts. Posem en marxa la quarta i última hora d'Interactua a Flash FM, on si no, pel que fa aquesta tarda, mentre va caient mica en mica, del dilluns 18 de maig, el WhatsApp del programa.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628 0605 13.
2: Bona tarda, Flash.
0: Hola.
2: Avui et voldria demanar la cançó de Dorayakis.
0: Dorayonkis.
2: Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
0: Doncs vinga, Flashy Ice Cream i 31 Fam. L'han fet possible.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Amb Sergi Domènech.

0: apoteòsica proposta aquesta que no ha quedat a l'oblit ni molt menys.
1: Hola, Jessica.
0: Hola, Jessica.
1: Què t'anava a dir? Que em podries posar la cançó de Once Tu Ense Moa del Benet i participar per al Peruca. Que vaya sorteazo.
0: Sí, ja ho crec.
1: Vinga, un besito, gràcies, adéu.
0: Tros de premi espectacular i a més molt complet, eh? Perquè ho inclou tot. No és que us sapiguem allà amb una canya i un... No, no. Aneu a full. Aquí més tenim per aquí. Joan, hola, Sergi. Soc en Nossa, diu una setmana després del Party Time del cap de setmana. Back to business, ens explica. Espero que hagis tingut un molt bon cap de setmana. Avui et demano Rusowski Malibu. Diu, m'agradaria també participar en el concurs d'avui, sisplau. Moltes gràcies, que he fet equip. Bueno, és el concurs d'aquesta setmana, concretament, eh? Perquè el premi s'ho val, evidentment.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
3: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
2: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap-Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. Infojobs, aquí es comença a fort. Andorra. Flash FM. 93.8.
6: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vinc al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Esport.
7: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
8: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
7: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
9: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
10: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
9: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
11: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
12: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
11: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: l'elevació ben amunt per aquesta cançó de llarguíssim recorregut que sembla inesgotable. Déu-n'hi-do. Hola, soy Loli de Blanes. Hola, Loli. Oli, Loli. Flasheros, yo quería pedirte la canción de La Morocha y se la quiero dedicar a todos los oyentes. Muchas gracias. Pues, sembla perfecta, no compliques gaire més la vida. Estem de tornada, després de la pausa, 628-06-05-13, avanti.
1: Bona tarda, Sergi, Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
1: Comencem nova setmana i avui m'agradaria demanar-te la cançó de Chica 305.
0: Ojo.
1: De Faith i John Smith, si no m'equivoco. I li dedico a tots els flasheros i a tu. Doncs vinga, molts petonets i moltes gràcies.
0: Aquesta és nova. Adéu. I és bastant canyera i potent, eh?

0: Five Stars aquí.
1: Hola, soy Cristina de Tarragona. Me gustaría pedir la canción 5 estrellas de Wisin y Yandel.
0: Ah, bueno.
1: Participar en el sorteo, por favor, de las entradas. Muchas gracias.
0: En aquest sentit no hi ha problema. Ara, 5 estrellas, jo la que tinc per aquí. Les estrelles que tinc per aquí és de Mike Towers, però bueno. Probable que l'hagi cagat, jo també, eh? És habitual, això. A les 7:32 minuts, heu escoltat l'Interactua. Aquest cap de setmana, Deseo presenta conjuntament amb Flash FM La Casita, al Superclub de Malgrat. A especial Bad Bunny, evidentment, com no podia ser d'una altra manera. Aquesta setmana té una assenyalada especialment pels fans que arreu venen a veure l'envio en directe, sí. Us espero amb tot el seu ritme, evidentment, que espereu, una nit que serà màgica i que promet una experiència inoblidable. Anticipades, llistes i tota la informació, seguiu-los a Deseo-Grup, per exemple, o a Superclub Malgrat. No hi ha cap problema, vale? Ja sabeu com funciona això. Superclub amb dos P, si no m'equivoco. Hola, Sergi. Somos Marina y Ángeles desde Sabadell y nos gustaría pedirte New Religion de Bibi Reixa. Para ti, para Pili de Lleida, Laura de la Mella y Jordi de Sant Cugat, el nucli dur de l'Interactua. Y apúntanos, por favor, al sorteo de las entradas del Festival de Electrónica. Muchas gracias, Sergi. Molta sort.

0: No te l'acabes. No se muda ni borratxo, ho deixa claríssim un cop més aquí a l'Interactuar, a Flash FM.
1: Hola, Flasheros, soc la Laia i vaig a entrenar. I era per si podíeu ficar ni borratxo i li vull dedicar a dos companyes meves del meu equip, que es diuen Laura i Carla. I a veure si puc entrar demà al sorteig, que els meus pares es volen anar per allà.
0: I tu adeu. També vols facturar-los una mica, eh? Perquè llegeixo entre línies, però bueno, en fi. Molt bé, doncs vinga, apuntadíssims, molta sort. Acumulem tots els missatges d'avui pels sorteig d'aquestes entrades amb vol d'anada i tornada, allotjament i de més. Pels tres dies de festivalars a Alemanya, Perú, Cabil 2026. Xequegeu, insisteixo un cop més, als escenaris i als artistes que tindreu la possibilitat de veure in situ, perquè és francament espectacular. O sigui, supera qualsevol expectativa o imaginació que tingueu sobre el tema. Hola, Sergi Domena, sóc l'Ivan López des de Sant Joan de les Abadeses. Podries posar la cançó Jamaica amb Bam Bam de Ugel. Se la dedico al Nil Bartés, Marta Colomer, la Sara Oliver i al Guillem Villaró. Bon inici de setmana i una abraçada. Tres quarts del mateix per tothom. Demà a partir de les 4 més Interactua. A punt, Flash Urban. Sóc en Domena. Fins demà, família. Que vagi bé.

0: Flash FM. Són les 8. Ha arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban.
1: Va.
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: És dilluns, són les 8 en punt del vespre i això vol dir que comença un nou Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, què passa? Bona tarda, bon vespre, bona nit, el que puta sigui. Comença la setmana, comencen les trucades al Flash Urban. Hòstia.
1: Vamos! Fins les 11. Ja tenim el telèfon obert al 935456868. Avui parlarem d'una cosa molt interessant. Ah, sí? I és que molts de vosaltres potser no us heu enterat que aquest cap de setmana s'ha celebrat el Festival d'Eurovisió.
2: Heavy, eh?
1: Sí, ha passat com desapercebut, quasi.
2: No, molt desapercebut. Fins i tot vam tenir la conversa, tu i jo, el dissabte, i em vas dir, no, és la setmana vinent. I no, és que era aquell dissabte.
1: Era llavors.
2: Per favor.
1: Doncs ja sabeu que aquesta edició, justament a Espanya, ha decidit no participar, juntament amb Irlanda, Països Baixos, Islàndia i Eslovènia. Per això, avui volem saber la vostra opinió. Què us sembla que Espanya no hagi volgut participar a Eurovisió?
2: Exacte, no cal que expliquem el context històric o el context de guerres que ha generat aquesta no participació de certs països, entre ells Espanya, però sí volem una mica que dieu vosaltres què en penseu, si ha servit d'alguna cosa, si realment ha valgut la pena o si no feia falta fer-ho, per exemple.
1: I de seguida també farem repàs dels vots, això ho farem d'aquí una estona.
2: Sí.
1: Abans, però, ja podeu començar a trucar al telèfon de la ràdio.
0: 93 545 68 68.
1: Què en penseu dels països que aquest any no han volgut participar a Eurovisió? Han fet bé, no han fet bé? Bueno, va, ja estem oberts a escoltar-vos.
2: Correcte, i atenció perquè avui tenim també un sorteig molt guapo, eh?
1: Sí.
2: Durant tota la setmana.
1: Ah, sí?
2: És que estem regalant entrades dobles pel Festival Cruïlla. Oh. Vamos!
1: Si voleu anar-hi, heu de trucar al 935456868 per anar amb les vostres entrades dobles per anar al Festival Cruïlla el 8 de juliol.
2: Exacte, així que només ens heu de trucar i participar al programa per entrar i, bueno, el sorteig d'aquestes dues entrades guapíssimes, xavales.
1: I això, a més, si voleu demanar bromes telefòniques, també tenim el WhatsApp obert, ja ho sabeu.
2: Mare meva, quantes coses, ja sabeu, eh? El WhatsApp, el 699-69-69-69. Aquí podeu demanar les bromes a qui vulgueu, el vostre jefe, la vostra mare, la vostra amant, qui sigui.
1: Vamos!
2: Venga.
1: Comencem?
2: Vámonos!
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Aquesta setmana és la cançó més important de Flash FM.
1: Ah, sí?
0: Yaki.
1: Mare meva, Dona Yakis, estan que te cagues, per
0: estan
1: ser.
0: Estan molt bons,
2: Dolçó.
0: Flash i Screamy, 31 fam a través del Flash Urban.
1: Toma ja.
0: Vinga, va, anem a saber les vostres opinions. Què us penseu dels països que aquest any no han volgut anar a Eurovisió? Vinga.
1: Exacte, ja sabeu per què han escollit no anar o decidit, i si no ho sabeu, doncs també truqueu-nos i dieu la vostra, jo què sé.
0: 935456868 és el telèfon del Flash Urban.
3: 935456868.
0: I entre totes les trucades ja sabeu que regalem entrades per anar al Festival Cruïlla el 8 de juliol.
1: El 8 de juliol, això serà un dimecres. Aquest estiuet gaudeix amb la teva parella, amic, amiga o qui sigui per anar al festival, vale?
0: Un festival que està molt guapo,
1: sí.
0: Que pots anar gratis, sí. Gràcies a Flash FM si truques ara mateix al 935456868.
1: Sí.
0: I el Festival d'Eurovisió, parlant de festivals,
1: sí.
0: Que va guanyar, per cert, a Bulgària amb 516 punts. Molts punts, Bulgària?
1: Correcte, va guanyar una tal Dara amb la cançó Bangaranga, que enganxa molt, hem de dir.
0: Està molt fina.
1: Sí, després la posem.
0: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com et dius?
1: Hola, cabra.
4: Cristian.
0: Cristian, des d'on ens truques, tio?
4: Pues ara mateix estic a Vidreres.
0: Vidreres.
1: Vale.
0: Molt bé, Cristian. Què en penses dels països que aquest any no han volgut participar a Eurovisió?
4: Pues me sembla genial tal i com està tota la cosa de... Estem molt cardats, eh?
0: Estem molt cardats, dius?
1: Molt, molt, molt, molt. A veure,
4: està fotuda la cosa.
1: Però a veure, no siguis tan genèric, justifica una mica, sigues sí, més concret.
0: Per què estem tan cardats, Cristian?
1: Clar.
4: No sé, jo penso que tal i com estan les coses ara mateix amb...
1: Sí.
4: Amb els països i tot, crec que Eurovisió és el que menys s'hauria de ser una preocupació, saps? No sé.
1: Sí. Creus que Eurovisió no s'hauria de celebrar tenint en compte com està actualment tot el món entre guerres internes, externes i internacionals, no?
4: Correcte.
1: Tots els conflictes.
0: Vale.
4: Sí. Crec que hi ha coses més importants que posar-nos a cantar ara mateix.
0: Vale, perfecte. Bueno, no, ha quedat claríssim.
1: M'ha agradat molt la conclusió. Al principi no s'ha expressat massa bé, però la conclusió jo crec que resumeix molt bé el que volia opinar el nostre amic.
0: Ara ja sí. Molt bé, Cristian, moltes gràcies, tio. Que vagi bé.
1: Adéu, Cristian.
4: Vull participar a les entrades.
1: Ja ho has fet?
0: Ja, només trucant ja participes.
1: Ja hem enregistrat la trucada.
0: Ja et direm si ets el guanyador o no. Va, vinga. Adéu, Cristian.
3: 93-545-68-68.
0: Estaria bé que quan truquéssiu expliquéssiu el perquè, no fóssiu com el Cristian, que no té paraules a la boca, ¿vale?
1: Sí, perquè és típica conversa de bar, que és molt fàcil dir, el mundo se va a la mierda. Bona ja, però per què, coño?
0: Hola, bona tarda.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ei.
5: Albert.
0: Albert, des d'on ens truques?
1: Posa'm la...
5: Igualada.
0: Albert d'Igualada, què en penses tu?
5: Sobre el d'Eurovisió?
0: Sí.
5: Ostres, la veritat és que me la porta bastant fluixa.
0: Te la porta fluixa, Eurovisió?
1: Te la porta fluixa? Però a veure, digues, què opines de països com Espanya, per exemple, que ho tenim ben a prop, perquè no hagi participat? Què opines d'això? Cuéntanos.
5: Hòstia, que no sabia ni que es feia Eurovisió, la veritat. Doncs... no sé.
1: Bueno, però mira, això vol dir que ha funcionat l'estratègia d'Espanya, no?
0: Clar, però la meva pregunta és, Albert, per què has trucat, doncs?
5: Hòstia, és que on truco? A Flash FM, no?
1: Sí,
0: clar.
1: Què volies? Parlar amb nosaltres i ja està.
5: Exacte.
0: Ah, simplement per això. Molt bé, Albert, doncs em sap greu que no, tu no participes perquè no has contestat.
5: No, la veritat és que me la porta fluixa, tio.
0: Vale, te la porta fluixa Eurovisió.
5: No.
1: Eurovisió o nosaltres també?
5: Vosaltres encara em caieu prou bé.
0: Ah, bueno. Menys mal, ens fins salvem, encara.
1: Almenys ha estat més simpàtic al final de la trucada.
0: Val bé, gràcies, Albert, adeu, que vagi
1: bé. Adeu.
0: Sigueu una mica més simpàtics, també, sisplau.
1: Per favor. Si fem una pregunta és perquè la responeu, no perquè ens digueu que us la porta fluixa.
0: És que per favor.
3: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Antonio Santos, Prince Royce, això es diu Dardos.
1: Dardos?
0: Dardos.
1: Fa molt que no juguem a Dardos, eh?
0: Pues la veritat és que sí.
1: És un joc risa, tio. Mm.
0: Voleu demanar una broma telefònica?
2: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
0: Doncs envia'ns un WhatsApp i demana la teva broma telefònica i nosaltres la farem, vale?
1: Així de senzill. I ara molta atenció perquè recuperarem una que vam fer a una iaia Conxita.
0: Sí, a una iaia de Salt, vale? Sí. Que volia matar un arbre perquè no li treguen l'arbre. Tocava a l'Ajuntament perquè li traguessin l'arbre i ella no volia treure l'arbre.
1: Clar, imagineu-vos, tenia ja el pobre arbre davant seu que la molestava i va decidir doncs tirar la seva i tirar doncs lleixiu i coses perilloses per l'arbre.
0: Pobre arbre!
1: I ens vam fer passar per l'Ajuntament.
0: I es va enfadar molt, la iaia.
1: Joder, si es va enfadar, mare meva.
2: Si tu has perdut el Flash Urban...
0: Ha arribat el moment de fer una broma telefònica. ¡Vamos!
1: Sí. I aquesta ens fa especial il·lusió perquè involucra a una àvia, ¿vale?
0: Molt bé.
1: A la iaia Dolors. Diu així. Hola, la broma que vull fer és que fa uns mesos la iaia Dolors estava molt enrabiada perquè tenia un arbre de l'Ajuntament davant de casa seva i li tapava tot el balcó.
0: És molt de iaia, és molt problema de iaia,
1: és molt això? De poble i d'àvia,
0: sí,
1: Conxita.
0: Sí. Sí, sí.
1: Aleshores, ella va anar diverses vegades a queixar-se a l'Ajuntament, però ningú li feia cas. Així que, d'amagat a ell, va començar a tirar litres i litres de sal fumant i lleixiu a l'arbre.
0: No,
1: no. Per sort el van treure.
0: Va matar l'arbre?
1: Va matar un arbre, bro.
0: No me jodes.
1: I després ens queixem dels toreros. Clar. Mira aquesta iaia matant arbres.
0: Vaya assassina.
1: Vaya loca. Re, jo faré pastar per un dels gestors de l'Ajuntament, del poble, i li diré, doncs, que això, que és culpable d'assassinat d'un arbre i de vegetació del poble. Vaya show.
0: Jo vull ser amic d'aquesta àvia. La mata arbres.
1: La iaia Dolors, la cabra.
0: Doncs vinga, va, anem a trucar a la mata arbres.
1: Amb la Dolors Boada.
0: Aquí haurà marro, ja veuràs.
1: Diré Gerard Espriu. El poble és Salt.
0: Salt?
1: Bona nit, parlo amb la Dolors Boada.
3: Sí, sóc jo. Què
1: tal? Em dic Gerard Espriu, et truco de l'Ajuntament de Salt. Sóc un dels gestors. Tens un moment per parlar amb mi, sisplau?
3: Sí, digue'm.
1: Vale. Sisplau, no sé què sona de fons, però ho pots baixar una mica, que això és seriós?
3: Poc a poc, perquè sóc sorda i jo no entenc més bé.
1: Vale.
3: Què vols dir?
1: No us preocupi, Dolors. Mira, em dic Gerard Espriu. Et truco de l'Ajuntament. I aquesta trucada és molt seriosa a causa d'unes denúncies que hem rebut.
3: Sí, però jo n'he fet... Bueno, un montón, sí.
1: Vale. A veure, Dolors, tu fa uns mesos vas reclamar diverses vegades, no?, la retirada d'un arbre de parc
3: i vegetació. Ja me l'han tallat.
1: Ja te l'han tallat. El problema és les conclusions que hem tret arrel d'unes denúncies, Dolors.
3: Denúncies de què?
1: Bueno, vostè sabrà. Vostè no ha fet res ni ha intentat manipular el que és la tija de l'arbre, l'arrel?
3: Jo, no.
1: No?
3: Com que ho faci? Si jo no puc ni caminar ni res.
1: Escolti'm una cosa, Dolors. Vostè no va tirar lleixiu a l'arbre?
3: No.
1: Dolors, no em menteixi.
3: Jo no menteixo.
1: Tenim denúncies i evidències que vostè ha tirat lleixiu i productes tòxics a la vegetació de Salt.
3: Ah, sí? Quan?
1: Mira, un moment. Dolors, vostè pensa que aquí vostè fa les preguntes?
3: Aviam, jo he fet moltes denúncies, perquè vosaltres sou sinvergüenxes, primer.
1: Escolti,
3: Dolors. Me vau destrossar Dolors, aquí, robes.
1: Dolors,
3: me vau matar.
1: Per la meva família... Dolors, per la meva...
3: Jo no he fet res.
1: Escolti'm, senyora Dolors, per la meva família...
0: No! Mare meva, la Dolors està molt enfadada.
1: Hem de tornar a trucar.
3: Ja veiem mateix.
1: Hola, Dolors.
3: Voleu deixar-me en pau, sisplau,
1: Dolors,
3: ja?
1: Dolors, espera, que s'ha tallat el telèfon abans, no?
3: Sí, no, l'he tallat jo, perquè és que ja estic Dolors, parte de tots vosaltres, ¿vale?
1: Dolors,
3: perquè els
1: Dolors,
3: deixo
1: siguem adults, sisplau, no em pengi el telèfon. Estem parlant des de l'Ajuntament. Aquesta trucada és legal.
3: I a mi que m'importa de l'Ajuntament, si tots sou sinvergüences.
1: Dolors, això és seriós i legal, sisplau, no la liï més.
3: Jo no he fet res a l'arbre.
1: Vale,
3: si algú no l'ha fet,
1: però ningú ha dit que sí. Ningú ha dit que sí, Dolors, només estem fent unes preguntes.
3: Ah, sí? Doncs pues porteu-me fotos, porteu-me...
1: Vale. Dolors, sisplau, no t'enfadis, estem fent unes preguntes.
3: No, sí, és que ja estic farta de tot l'Ajuntament.
1: A veure, per què estàs farta de l'Ajuntament, Dolors? Explica'ns, què passa?
3: Perquè estic molt farta de l'Ajuntament, però molt.
1: Si veiessis altres ajuntaments...
3: Perquè estem
1: sinvergüences. Si veiessis altres ajuntaments, com el de Tordera, fliparies, Dolors, vale? O sigui que, sisplau, et demano que siguis pacient amb tot el que estem fent i construint, val?
3: Sí, que què construïu? Què feu?
1: Doncs poble, comunitat.
3: No, mentida.
1: Per què, Dolors? Explica'm.
3: Per què? Perquè és mentida el que feu. Aquí al passeig, les ratlles estan pintades.
1: Les ratlles?
3: No.
1: Si tu em veiessis pintant ratlles, fliparies, Dolors, val? O sigui, no sé què dius de les ratlles pintades
3: pues
1: al carrer.
3: Estic farta de dir-ho a la Cristina, a l'alcaldessa. Digue-li.
1: Mira, jo i la Cristina, abans, és que saps què passa? És que vam ser parella i ara no tenim la mateixa relació. Jo intento el que puc, Dolors. I no m'ho permets.
3: Va, pues mira, fer el que vulguis, però jo conec molta gent de la Sal, d'acord? ¿Vale?
1: Jo també. I
3: m'han tractat molt malament a baix.
1: Qui ho ha fet? Que jo m'encarregaré de defensar-te i protegir-te, Dolors.
3: Sí, no sé com.
1: Bueno, pues primer parlant amb tu i ajudant-te, perquè tu no m'estàs ajudant ara mateix.
3: Aviam, perquè jo no he fet res de l'arbre. Si és que si jo fes l'arbre, jo me vaig queixar de l'arbre. Me van tirar, jo m'estava fent unes proves del ronyó, ¿vale? Me'n van fumigar, me van tirar de la roba i tot el que tenia.
1: Uh-huh.
3: Vau cremar. Va venir el president.
1: La cabra, per cert.
3: I ho teniu, eh? No digueu que no, que ho teniu, eh?
1: Vale.
3: I a mi no m'ha vingut ningú a fer una inspecció.
1: Mira,
3: aquí.
1: Oye, Dolors, ara entenc el teu nom perquè m'està venint un dolor de cap que flipes ara mateix. Mare meva!
3: Pues jo sóc així, ho sento.
1: No, si ets una tia de puta mare, tant de bo puguem fer un cafè algun dia i comentar tot el que estàs dient i tant de bo et puguem dir que estàs a Flash FM i que és una broma telefònica.
4: Dolors, que estàs en directe a la ràdio a Flash FM.
1: Hola.
3: Bueno...
4: És una broma telefònica que ha demanat el teu net.
1: El teu net, ara anem a confirmar-te el seu nom. El Marc ens ha demanat aquesta broma i que t'estima moltíssim.
3: El Marc, que lo pari el Marc.
1: I l'abuela que lo crió, Dolors, l'abuela que lo crió.
3: Que sinvergüenza.
1: Com l'Ajuntament, com l'Ajuntament.
3: Ja m'estava posant nerviós, eh?
4: No passa res. Home, veig que et portes molt bé amb l'Ajuntament de Sal, eh, Dolors?
1: Sembla que sí.
3: L'Ajuntament, si tinc prohibida l'entrada.
4: Què dius?
1: Macho, què vas tirar? Bots de pintura?
2: Escolta'ns de dilluns a dijous, de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la nit.

0: els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
0: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05.

0: allotjament. Perucabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Buf! Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta. Però les que ens agraden són les que fa Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
9: Què diu, jefe d'equipo?
10: Hola, hola.
11: Bona tarda, Sergi.
10: Bona tarda, Fly.
8: Escolta l'Interactua. El programa que triomfa a les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domènech. El programa més... El programa de les tardes de Flash FM.
12: Flash FM. Andorra 93.8 FM.
13: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
12: Flash FM. Andorra 93.8 FM.
13: Que sí, molt filtre i molt postureig. Però no em segueixes a Instagram. Què esperes?
12: Flash Andorra a les xarxes socials.
8: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Està el Jay Weller amb això que es diu De Lejitos. Són a través del Flash Urban, les 8 i 26 minuts.
1: Bé.
0: I De Lejitos, que no podeu estar amb nosaltres. Ja ens estem a propet amb la trucada. Sí. Sí que sí.
1: A més, la gent sempre ens troba molt a faltar, tio.
0: Clar.
1: Jo ho noto.
0: Sí.
1: Ens volen abraçar.
0: Perquè tu has de tenir una cita. Una cita no amb el teu gimbró.
1: Ah, no?
0: No, no. No amb una princesa treatment. No, no, no, no. Tenim un pla amb tu. Una cita amb tu.
1: Ah, sí?
0: Regalem entrada doble per anar al Festival Cruïlla el dimecres 8 de juliol.
1: Home, Jeroma!
0: Vols anar-hi? Vols anar-hi?
1: Jo crec que la gent sí. Vol anar-hi, no?
0: Doncs truca'ns ara al 935456868 i ens has de dir, ens has de respondre la pregunta que tenim avui als flaixeros, eh?
1: Exacte, només heu de mullar-vos. Sí, sí, us heu de mullar i dir què penseu dels països que no han participat aquest dissabte passat a la no sé què edició d'Eurovisió. Quin ha estat aquest any?
0: Hòstia, doncs no ho sé.
1: La 83, per exacte. Exemple.
0: No deixis perdre una nit única amb el Cruïlla i amb el Flaix Urba.
1: Serà una nit única!
0: Hola, bona tarda.
1: Adéu,
0: que vagi bé. Vinga, va, truca'ns ara.
2: 93 545 68 68.
0: Atenció, perquè el Cruïlla hi haurà la Joaquina, Senra. René Rapp,
1: ojo.
0: Greta, Halsey, i entre molts altres.
1: Que, per cert, Greta, per qui no ho sàpiga, és la germana de Batial i Musca, eh?
0: Ah, sí?
1: És la bessona de Musca, sí, sí.
0: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Hola, com et dius?
1: Hola, petarda.
3: Cris.
1: Com
3: se m'escolta perquè vaig conduint, eh?
0: Sí, Cris, perfectament.
1: Et dius Cris?
3: Vinga. Sí.
1: Jo em vaig fotre una mica d'això ahir.
0: Per favor!
1: Va.
0: No! Cristina, guapa, què en penses de que Espanya, Irlanda, Països Baixos, Eslovènia no hagin participat aquest any a Eurovisió?
3: Cala estar molt informada, és que jo vull el Cruïlla. No sé què vols que digui.
0: Bueno, reina, però si vols les entrades has de respondre la pregunta, carinyo.
1: Només demanem opinió, eh? No és un examen, vull dir. Què opines d'això?
3: Ah, una opinió.
1: Clar.
0: Què en penses?
1: Per això hem dit
3: tan malament, és una cosa que hem de participar... És que no tinc ni idea.
1: O sigui, a veure, no han participat pel tema de la guerra d'Israel i Palestina. Bàsicament perquè Eurovisió és subvencionada per Israel i perquè Israel és un dels candidats que no pot desaparèixer. És a dir, que hi ha un interès geopolític i econòmic.
0: Estàs perduda, Cristia? No, estàs perdudíssima.
3: Pues, però a favor, ja està.
0: Estàs a favor de que Espanya no hagi participat? Està a favor. Vale.
1: Ets més avorrida que una aigua amb gas, també t'ho dic.
0: Sí, aquesta ha trucat per interès.
3: Ai, per favor,
0: ja està.
3: És que no em vull preparar. Aquí li pregunto el xat, ara. No?
0: Però, Cris, has trucat per interès, tia.
1: Clar.
0: Sí,
3: pues, però no sincera, no?
0: També simplement per això no tindràs les entrades, Cris.
1: Tot i això, agraïm la teva sinceritat i això vol dir que no aniràs a l'infern, però tampoc aniràs al Cruïlla.
0: Bueno, si no pagues tu l'entrada, clar.
1: Ah, bueno, exacte,
3: sí,
1: podeu pagar.
3: Igualment.
0: Ah, sí?
3: Ah, faré l'entrada de nen, com faig sempre.
0: Ja. Entrada de nen?
1: Però quants anys tens, tu? Quants anys tens?
3: No, però l'agafes 5 euros i no passa res.
1: Ah, no?
0: Ah, com?
1: Et miren el DNI?
3: No, que va, només entres i ells no els pita. Pensa que el Latafun que et fa l'entrada...
0: Vale, què dius? Espera, parem les màquines. Molt heavy.
1: Anem a... Jo crec que això...
3: No ho he fet mai.
1: Això
3: no.
1: Ho penjarem per xarxes i donarem idees al Cruïlla de nous mètodes de seguretat.
0: Clar. O sigui, tu pagues una entrada de nen que és més barata... I després, quan tens l'entrada i entres al Cruïlla, no et demanen el DNI i entres igualment.
1: Però no surt el mòbil, que és Kids Ticket o Kids Entry.
3: Però quan t'han demanat l'entrada al DNI?
1: Pues mil cops.
0: Home, per assegurar que una entrada de menor és de menor, no? Digo jo.
3: Per un pas així, no. No.
0: Uau.
1: Uau.
3: Però tu creus que la màquina aquella està tan avançada com per dir és un niño, no?
0: Bueno, no. Jo el que crec és que ara mateix a la pàgina web del Cruïlla s'està posant a caldo amb les entrades de menors, saps?
1: Sí. Sí. Jo crec que serà diners que estaran tirant perquè això ho estarà escoltant algun membre del Cruïlla.
0: Totalment.
1: I implementaran aquest nou mètode de seguretat.
3: Clar, que s'afanyin.
1: Que cabrona.
0: I quants cops ho has fet, això, Cris?
3: Dos
0: cops. I sempre t'ha funcionat.
3: Aquesta vegada volia anar gratis i aquesta vegada volia ser bona i no.
1: Dios, però tu ets més rata que el senyor Barnes, que hija de puta.
0: I mai has tingut cap problema.
3: Rata catalana, sí.
0: Oter. Per tant, la Cris compra l'entrada del Cruïlla de menors, que és molt més barata que la normal,
1: sí.
0: I després un cop és el Cruïlla a l'entrada, ensenya la seva entrada de menor, no li demanen el DNI i entra.
3: No.
1: Però quants anys tens, Cris?
3: L'únic problema... Jo, 31.
0: Tens 31 anys!
1: Clar, és que a més no sembla ni nena. Si tingués 19, potser dius, mira, però és que no sembla ni nena.
0: Què dius?
3: Però que més dona, ser rata catalana és tota la vida.
0: Home.
3: Però l'únic problema és quan vas a pagar l'alcohol. Allà sí que...
0: Clar, aquí què passa?
3: Que és menor.
0: I per tant no pots veure alcohol?
3: No, i per tant fas un bizo amb algú que tingui pulsera d'adult. I ja està.
0: I fas bizo amb algú que tingui pulsera d'adult? Però clar, quanta pasta has de pagar per l'alcohol? No és més barat?
1: No, clar, no hi ha alcohol per niños.
3: Però l'alcohol me la fotria igual a fora un bar, però no, no. Escoltant música...
1: No, no, és que estan al top ranking de rates, està el tío Gilito, senyor Barnes, i el número 1, la Cris de merda.
0: Totalment, eh?
1: Tomba. Anada, adéu!
0: Bueno, Cris...
3: Bueno, pues ja sabeu un tip més.
0: Ara tenim tota l'audiència ara mateix comprant entrades per menors al Cruïlla, ja
1: sí,
0: veuràs.
1: Sí, sí, sí.
3: Ah, pues ja està, que s'està.
0: Afanya't a comprar la teva, Cris, perquè per culpa teva potser no en tindràs, saps?
1: Jo de tu compraria una ja. De dolç, eh, carinya, de debò.
3: Ja veurem, ja veurem, que no m'he mirat molt bé els artistes.
1: Molt bé,
3: bueno,
0: pues res. Vale, Cris, pues que vagi bé el Cruïlla.
1: Vinga, Cris, adéu.
0: Adéu, que vagi bé. Bueno, pues aquí tenim tips per anar més baratos als nostres festivals.
1: S'ha de ser rata, rata. Nosaltres som rates, però tant?
0: Molt
1: per favor,
0: heavy,
1: Déu
0: molt
1: meu, senyor.
0: Com ens agrada.
2: Truca'ns ara al 93 545 6868.

0: Quan m'agana, això es diu mal d'amores.
1: Molt bé, eh?
0: Esperem aquesta... que no tingueu mal d'amores.
2: No, no, la gent, mira, no. Saps el que m'agrada? Diu que aquí quan la gent ho deixa, què? Sempre ve motivat i diu, ara toca follar, o ara toca avançar.
0: Ara toca follar-me a mig Catalunya, saps? Pim pam, ja està.
2: Mai ens ha trucat ningú dient, estoy jodidísimo, mai, realment.
0: No, la veritat és que, bueno, tens una calma mental després, no?
2: Ara.
0: Bueno, això se suposa. Va, anem cap al telèfon. A Roda de Barà hi ha la Mònica. Hola, Mònica.
2: Mònica,
0: bona tarda.
3: Hola.
0: Què tal, guapa?
3: Hola, què tal?
2: Hola, xavala.
0: Escolta, Mònica, tu què penses de que Espanya, Països Baixos, Irlanda, Islàndia i Eslovènia no hagi d'anar a Eurovisió aquest 2026?
3: Mira, sincerament, jo trucava per tirar-li un cable a la Cristina.
0: Ah, què vols dir?
3: Li agrada això d'estalviar.
2: L'hem deixat
3: de
2: què?
3: Ella diu que ella li agrada estalviar, no, la Cristina, diu?
2: La Cristina ha dit literalment que és una rata catalana, així de clar, sí. Per què?
3: Jo li vinc a donar un cop de mà perquè continuï estalviant.
2: Què li vols fer, un bizum?
3: Jo tinc el carnet de minusvalia, el que passa que si tu em veus, no saps que tinc un carnet de minusvalia, val?
0: Vale.
3: I compro les entrades a tot arreu de minusvàlid.
0: Vale.
3: A molts llocs...
0: Que són més barates, són més barates aquestes.
3: Molt més, inclús gratuïta.
2: Vale. I també et donen més visibilitat i tal, o no? Jo he vist concerts que sí, que l'espai de minusvàlids et donen una mena de palco...
0: Com un VIP.
2: Com una zona... Sí. Exacte.
3: Sí, et donen un lloc diferent perquè ho puguis veure millor, en cas que vagis assegut. Si vas dret, home.
2: Home,
0: si vas dret, no, pots estar a la zona normal.
2: Clar, per exemple...
0: Al mig de la pista, per dir-ho d'una manera.
2: Un sec, per exemple, sí. Un sec és igual,
3: jo, per exemple,
2: no? O sigui, vull dir,
3: no, clar. Però jo, per exemple, podria estar al mig de la pista, però amb una cadira a prop, per
0: vale,
3: exemple.
0: Vale. I doncs què fas?
3: Jo compro les entrades meves i a mi quasi mai... al lloc em demanen el meu carnet de minusvalida.
0: Vale.
2: Sí, però si ho fan, no se't cau la... No a tu, però a la persona que faci aquesta trampa que estàs recomanant,
0: se
2: no
0: se't
2: cau la cara de vergonya davant del... Tu imagina't davant del nen sense cames, un sec, tal, i de sobte diuen, oiga, a vostè no li passa nada.
0: No. Sí,
2: seria dramàtic.
3: Sí. Bueno, sí, però si no la pillen, tot això que s'estolvia.
0: Per tant, tu...
3: És que res perquè estolvi ella,
2: Tu? O sigui, tu com a minusvàlida recomanes a la gent que no ho és a pillar aquestes entrades que són especials per vosaltres.
3: Jo, a la gent que ven entrades, recomano que, sisplau, demaneu els carnets quan toca.
0: Vale, per tant, tu coneixes a gent que hagi comprat entrades amb carnet de minusvalia sense ser minusvàlid i després han entrat sense problemes en un festival?
3: No ho sé.
0: Ah,
3: el que jo sí que sé és que jo compro les meves i a mi no em demanen el carnet de minusvalia.
0: I tu no vas ni encarir de rodes, ni...
3: No, o sigui,
0: no se't deu...
3: Bastó...
0: Vale,
3: no.
0: Vale.
3: Tu no m'ho veus. Tu no em dius, tenim el carnet. Tu no m'ho veus.
2: I perdona, què ha dit que tenia? No m'acabo de...
0: No ha dit exactament què és el que té.
2: Ah, vale.
0: O si ho vols dir-ho, ho pots dir-ho, Mònica.
2: És sordera, és sordera o alguna cosa així?
3: No. Tinc un problema d'esquena, a vegades camino recte, a vegades una mica més torta.
0: Vale, és un problema d'esquena que visualment des de fora no es veu si ets minusvàlid o no.
2: És com nosaltres quan fem quatre xupitos, bàsicament.
0: Exacte, exacte.
3: Doncs mai... m'han demanat el carnet.
0: Per la teva experiència de comprar entrades amb el carnet de minusvàlid, després, un cop entrant en el festival, no has d'entrar per alguna entrada especial o alguna cosa, o és per la normal, no, suposo?
3: Bueno, sí. Depèn, perquè si vas amb cadira, sí que pots demanar.
2: Clar, tenen la rampa.
0: Vale.
2: Però el skater,
3: exacte.
0: Clar. Però si no, tu no has d'entrar per aquesta entrada. Tu, per la teva necessitat, pots entrar per l'entrada general, doncs.
3: Exactament, per l'entrada normal.
0: Mhm. Vale, doncs molt bé, doncs provarem per la Cristina, o gent rata com la Cristina que vulgui provar, perquè més o menys quant de barat ho és l'entrada de carnet de minusvàlid?
2: Un 60, un 70.
3: A la Sagrada Família és gratuïta.
0: Ah, imagina't.
2: Ah, collons.
3: Per exemple, al cine, la meitat de preu.
0: Oh, molt bé.
2: A més, la Sagrada Família, per exemple, no me'ls imagino, els de seguretat mirant-te si ets o no minusvàlid.
0: No, és que...
2: A la casa del senyor no cal.
0: A més... Crec que és una cosa que ha de saber greu i tot. Ensenya'm el carnet de minusvàlid, saps?
2: Ui, no vas amb cadira de rodes? Ensenya'm el teu carnet de la 11. Sí, no, home, no.
0: Sap greu i tot, saps?
2: Clar. Home, no, hòstia.
0: Què més, què més? El cine a meitat de preu, què més?
3: El cine a meitat de preu, la piscina, moltes piscines també és més econòmic.
0: Vale.
3: PortAventura,
0: aquests
3: llocs així.
0: Festivals?
3: Molt més econòmic.
2: El primer...
3: Festival, jo tinc una edat que la meva esquena no els aguanta, llavors no t'ho sabria dir.
0: Vale.
2: Clar, és que imagina't en el Primavera Sound,
3: hi ha llocs que no hi puc anar, perquè puc seure a descansar, llavors no hi puc anar, no?
2: Però, jo vull destacar una cosa. Tu has començat la trucada dient que ajudaries a la Cristina, però tu saps que ara, amb això que estàs dient, només aconsegueixes que totes les entitats, festivals o organitzacions de grans aglomeracions vigilin molt amb la,
0: home, sí,
2: la lletra petita, com per dir-ho així.
3: Doncs, és que és el que s'ha de fer.
0: Ah, clar, per base hauria de ser així.
2: Home, sí.
3: Correcte,
0: ara,
3: correcte, perquè la gent abusa dels serveis que tenim, no?
0: Com que no hi ha tant de control, doncs gent com la Cristina, que ens ha trucat fa una estona, doncs aprofita i fa això.
2: Això em recorda una cosa, la típica que passa quan som petits i el nostre pare o mare, en plan ratilla, al cinema diu que tens menys de 8 anys.
0: Ah, sí.
2: I tu fas la de, no, sí, no, però si tengo 9, i és amb la... i et fot una colleja.
0: I et queda allà, niño, calla!
3: Perquè no estan ben educats, aquests nens, home. Si no tens la Cristina, ja t'ho digo jo, que en tenen 3.
0: Doncs mira. Ah, l'experiència que ens diu la Mònica del carnet de minusvàlid no és una experiència que

0: Jo ets acompanyar a festivals,
1: també,
0: eh?
1: Sí.
2: A la Sagrada Família acompanyant gratis, també. Molt bé.
3: Podem anar amb tu? Bueno, la Sagrada Família ens la pela, però avui podem anar a un altre lloc.
1: Mira, amic, igual que Eurovision, me la pela tu.
2: A veure, hi ha uns quants festivals que jo vull anar aquest estiu, eh? Cuidado, sí. No fem compte, saps? Sí.
3: Oye, ens hem anat molt per les branques. Aquesta dona no ens ha donat la seva opinió.
2: Només una última pregunta.
3: Clar.
2: El tema alcohol. Un que a dintre el festival, minusvàlids, en poden veure o no?
1: Alcohol en podem veure, evidentment.
2: Vale, per tant...
1: El que has de fer és portar les teves ampolletes guardades on...
2: Uf! Però pots anar a la barra del festival amb el carnet de minusvàlid o no?
1: Sí, sí, sí.
3: Però no hi ha descompte, no? Vull dir, tajar-la és per tothom.
1: No, pagues normal i punt.
2: Clar, perquè la Cris que ens ha trucat abans ens ha dit que com que compra l'entrada reduïda de nens,
3: clar,
2: no pot veure alcohol, saps? No en pot comprar, allà dintre.
3: Clar, suposo que els minusvàlids no tenen...
1: Un minusvàlid menor, a veure, el minusvàlid...
2: Clar, si és menor, sí.
3: T'imagines que els minusvàlids valor poden veure?
2: Seria ja lo més random.
3: Seria boníssim, que no tinguessin filtre d'edat.
2: Molt bé, molt bé. Escolta, m'ha encantat la trucada de la Mònica. Molt bé.
3: Sí. Escolta, Mònica, en veritat al programa estàvem preguntant què us semblava allò del tema d'Eurovisió, que Espanya no s'hagi presentat, a més d'altres països. Tu què opines d'això?
1: Que Espanya se'n pot anar a donar un tomet.
2: Però bueno, perfecte. Per què?
4: Tomba.
1: Perquè me la tua, nena, avui Espanya. Espanya.
2: Bueno, però no és Espanya l'única que no ha participat. Clar. Hi ha Països Baixos, Irlanda, Islàndia i Eslovènia.
3: Clar, tu, per exemple...
1: Bueno, la resta, quan em convidin a anar-hi, ja opinaré d'ella.
2: Però no estem parlant del país com a tal, estem parlant del fet de no haver participat a Eurovisió.
3: Exacte, sense tenir en compte ideologies polítiques nacionals aquí, entre Espanya i Catalunya. Res a veure, eh? Només parlem de no participar en un esdeveniment europeu. Què opines, tia?
1: Ho trobo lògic.
2: Vale. Per tant, la teva opinió canvia molt, eh, ara.
3: Podies començar per aquí, carinya meva?
1: Em fot tant Espanya a mi,
2: saps? Vale, va, gràcies, que vagi bé.
3: Adiós.
2: Adéu.
5: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8.

0: Flowers i Yengo Flow junts amb el Sacaseo, Forever to Gantel, al Flash Urban. Molt bé.
1: Gantel, Gantel.
0: Sabies que hi ha festes que acaben convertint-se en llegenda?
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Com ara?
0: De la mà de SEO i Flash FM arriba la casita de Bad Bunny.
2: Ojo!
0: Al Superclub de Malgrat.
2: Ah, sí?
0: Amb la sessió del Sergi Domena, acompanyat dels DJs Juan Esteban i Àlex Pacheco Loco.
1: Doncs toma, Jeroma, petit homenatge que fan a David tirar més fotos, no?
0: Ah, per exemple.
1: Sí.
0: La combinació que ho estava tant, Flash FM i DCO, junts en una nit autèntica, pujaria el 23 de maig a la casita del Superclub Malgrat. Llistes, entrades anticipades i zona VIP al perfil de l'Instagram, que és DCO_grow.
1: Vale? DCO_grow, apunteu-vos-ho, que estarà molt guapo. I el Domena donant-ho tot a la gran casita de Bad Bunny.
0: Molt bé. Vaya liada.
2: Yeah.
3: 93-545-68-68.
0: Hola, qui ens truca?
4: Què passa?
0: Hola, com et dius?
2: Ei.
4: Javi.
0: Javi, des d'on ens truques?
4: Des de Lluís.
0: Molt bé, Javi. A veure, tu què penses de que Espanya no hagi participat a aquest any a Eurovisió?
4: Bueno, pues que Espanya es la mejor, no, tío. Españita.
1: Ah, vale, que però creus que Espanya és la millor, però independentment del que pensis sobre Espanya,
0: és, igual,
1: és sí. Que de veritat, què opines de que no s'hagi manifestat a aquest certamen? Per favor.
4: Ah, joder, pues faltava Espanya, perquè Miqui Núñez amb la venda ho va fer molt bé.
1: Sí, però no participa
0: no tens ni puta idea del que estem parlant, Javi. A veure, t'estem dient que Espanya té uns motius, i no és Espanya l'única, de que no ha participat a Israel, a
1: Eurovisió.
0: Perquè hi ha Israel participant.
1: Exacte.
4: Bueno, per la guerra aquesta, en Palestina.
0: Vale, però Espanya, creus que ha fet bé o ha fet malament?
4: Espanya.
1: Sí, a Espanya. Bueno, creus que ha fet
0: Javi,
1: bé o malament?
0: Vaya pinga de nen!
1: Javi, ens ho poses molt difícil, amic meu, ho saps, no? T'has de relaxar malament. I prendre't una Coca-Cola. Ah, diu que ho ha fet malament.
0: Ho ha fet malament. I per què ho ha fet malament?
4: Perquè així Espanya guanyaria més diners.
0: Guanyaria què?
4: Més diners.
0: Però pots vocalitzar, nen? Ai, de veritat,
1: Déu meu, senyor,
0: Tu creus
4: que ganaria més diners, Espanya.
0: Vale, calla't allà, vale?
1: Adéu, Javi, adéu.
0: Vaya nen més tonto, no?
1: Què ha dit? Espanya és la mejor. Mare meva, sí, sí, és que podeu contestar la pregunta i no les vostres ideologies mentals.
0: Clar, és que... Hola? Hola?
5: Hola?
0: Hola, com et dius?
6: Hola, Espetec.
5: Hola, Espetec. Hablo que no lo escucho.
0: Hola?
5: El què?
0: Hola, com et dius?
5: Judit.
0: Judit, baixa'm el volum de la ràdio, tia, sisplau.
1: Per Déu.
5: Sí, sí, ja està, ja està.
0: A veure, què
5: aquests
0: penses?
5: Aquests nois que no s'enteren.
0: La pregunta que hem fet avui, què et penses?
5: És que no, ens acabem de posar a la ràdio.
0: La gent és tonta o sóc jo que la m'entero?
1: Jo, de debò. A veure, digue'm, si us plau, que no heu trucat per demanar una puta cançó. Digue'm que no ho he fet.
7: No, és peor.
5: Sí, sí, anem a demanar entrades per a mi amigo, per a Bad Bunny.
0: Però què dius, però
1: què dius de Bad Bunny?
0: Què estàs dient?
1: Mare meva, mira...
0: Què estàs dient? Tu ets tonta o no t'enteres?
1: Saps què? Us diré més. Teníem veritat... dues entrades que ens sobraven, però no són per vosaltres, vale?
5: No, és per mi, és pel meu amic, que té mal d'amores.
0: Però una cosa, qui ha dit que estem regalant entrades per Bad Bunny, tia?
1: No,
0: qui t'ho ha dit?
1: Avui estem parlant de tot menys d'Eurovisió, jo ja ho veig.
0: No, totalment.
1: Bueno, noies,
0: qui t'ho ha dit, Judit, que estem regalant entrades per Bad Bunny?
1: Jo crec que és la menció que hem fet del Domena.
0: El teu amic no s'entera de res. Vinga,
1: adéu.
0: Bona nit.
3: 93-545-68-68.
0: A vegades pensa, nosaltres som tontos, però és que a vegades l'audiència és més tonta que nosaltres. Amb perdó, amb perdó,
1: no,
0: però és veritat.
1: No et disculpis, és la realitat.
0: És així, podria més. Hola, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Hola, tu com et dius?
1: Ei.
8: Em dic Víctor.
0: Víctor, tu saps de què parlem avui?
8: Sí, no? Puedo hablar en castellano.
0: Sí, clar. De què parlem avui, Víctor? A veure...
8: Estáis pidiendo opinión, ¿no?, de lo de...
1: Sí, exacte.
8: Eurovisión.
0: Menos mal.
1: De la no participació d'Espanya i altres països a Eurovisión. Què opines tu, Víctor?
8: A ver, yo opino que... Bueno, yo entiendo que pueda haber conflicto de o problemas con... Mm. Pero yo pienso que esto pues se hace una vez cada mucho. Entonces, pues, quieras o no, pues hay gente que lo disfruta. Entonces, pues, por un día se puede olvidar el tema de tantos conflictos y tantas cosas malas que hay por ahí.
1: Hombre, olvidar no se tiene que olvidar.
0: Claro.
1: Olvidar no se tiene que olvidar. Otra cosa es que podamos no obviarlo, pero bueno, sí no tenerlo en cuenta a la hora de un certamen musical que es exclusivamente pues de
8: Exacto.
1: canciones, ¿no? Això dius tu.
8: Exacto,
0: sí,
8: que
0: però,
8: no m'explicau bien.
0: Després hi participa a Israel, al qual després està el televoto i d'Israel de vuitena passa a segona posició on la gent mezcla la política amb la música.
1: Exacte.
8: Claro, pero es una de esas noches en la que no se tiene que mezclar esas cosas.
0: Sí, ja, ja, però ja, tot, pues que la gent ho fa.
1: Tot i que participés a Espanya, ja, la política es mesclaria en el sentit que la gent segueix votant a Israel i això li dona doncs, més visibilitat a Israel després de tot el genocidi i tot el que ha fet. Nosaltres no és que ens mullem,
0: simplement diem el context.
1: La carta passa sobre la mesa.
0: Exacte.
8: No, no, no, desde luego, yo tampoco quiero mojarme, desde luego...
1: Dios, mójate conmigo, guapo.
0: Molt bé, Víctor, gràcies.
1: Merci.
8: I les entrades esas, ¿qué son? Que he escuchado cosas, pero no sé ni qué son.
1: Mira, me alegro que almenys, si s'ha despistat, sigui pel premi i no pel contingut, saps o no? Perquè sí, la gent sempre es despista amb el contingut i només pensa en el premi.
0: És pel Festival Cruïlla.
1: Sí.
8: ¿Y dónde se hace?
1: En Catalunya.
8: No, yo soy de Tarragona.
0: Por no eso me digas, que hostia, qué buen catalán tienes, ¿eh? De Tarragona. Molt bé.
1: Bueno, pero venga, ya participas automáticamente, ¿vale? Que vagi molt bé.
0: Venga, que vagi bé.
8: Ah, vale, perfecto.
1: Venga, muchas Chato, gracias. Adiós.
0: Molt programa dels fachas, a vegades.
1: Déu meu senyor.
0: Por favor.
1: Arriba.
0: Hola.
2: Hola.
0: Hola, ¿tú cómo et dius?
1: Hey, tío.
2: Me llamo Daniel.
0: Daniel, ¿des d'on ens truques?
2: Soy de Tarragona.
1: També.
0: Un altre de Tarragona, però que parla català. Sí.
1: Ara en seriós, Daniel, de veritat que no ens importa la gent que parla castellà i tal.
0: No, no m'escoltaria.
1: De debò no parles català, res.
0: Sí que en de Tarragona.
2: Jo no.
0: I com és que no?
2: El què?
0: I per què no parles català si en de Tarragona? És per saber-ho,
2: Me cuesta mucho, me cuesta mucho hablar catalán.
0: I per què?
2: Porque me cuesta, no sé.
0: Però tu has nascut a Catalunya?
2: Soy de Romania, jo.
0: Ah, ets de Romania. Ah,
1: I fa claro, quan que estàs aquí a Catalunya? Fa quan que vas arribar?
2: 19 años, desde que
1: nací. Mare de Déu.
0: I amb 19 anys no has tingut temps d'aprendre català?
2: És per... No, és que me cuesta.
1: Però si només escolten el programa ja apreneu una mica de català, collons.
0: Sí, no?
2: És la primera vez que escucho el programa.
0: Ah, sí? T'està agradant?
2: Sí, la verdad es que sí.
1: Romania ha participat a Eurovisió o no?
0: Sí, va quedar tercer.
2: Sí, sí.
0: Tercer.
2: Lo he visto. Tercero ha quedado, eh?
0: Alexandra Capitanescu amb...
2: Esa.
0: Choque me.
1: Choke me. Ah. Que significa estrangula-me.
2: Choke me.
0: 296 vots.
2: Prima mía d'ahí.
1: Sí, bueno, es que sois todos primos, ¿no, cabrón?
0: No, sí, romanos.
2: Claro, sí, sí. Claro.
0: Molt bé.
2: Bueno, la pregunta qual era?
0: I què creus que Espanya i altres països no han participat?
1: Què consideres, que estaríeu malament?
2: A ver, bastante bien, ¿no?, por el tema de la guerra que hay contra Israel.
0: Per tant, creus que a Romania, el teu país natal, no hauria d'haver participat aquest any?
2: No, sí.
0: I
1: doncs? Com han quedat tercers, li sembla bé.
2: Claro. Ellos sí. L'han hecho bien. España en los últimos años en la Eurovisión no ha hecho nada.
1: Uf, això, aquest punt de vista m'agrada molt, eh? M'agrada molt, sí, aquest punt de vista, perquè si Espanya hagués guanyat l'edició anterior i s'hagués celebrat, claro, a Espanya aquesta Eurovisió, creieu que no hagués participat? I m'ha agradat molt aquest punt de vista. Ojo, no li donem una moneda.
0: Jo crec que no hagués participat igualment.
1: Eh?
0: Jo crec que no hagués participat
1: igualment. Si s'hagués celebrat aquí a Madrid, sí. Uf.
0: No ho sé, eh?
2: Jo crec que sí, eh? Llega a quedar top 5 a Espanya i participa este any.
0: Molt bé. Gràcies. Com es deia aquest home?
2: Daniel.
0: Gràcies, Daniel.
1: Daniel Romano.
2: Gràcies, màquina.
1: Que no habla català.
0: Capitanesc.
2: No.
6: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flajur us desitja bona nit.
1: Hola, Gemma.

0: Són les 9 en punt, a partir d'ara ja no poden trucar nens al flashur.
1: Oh, no, la policia, però ens poden escoltar, això sí, eh?
0: Sí!
1: Vámonos!
0: I de seguida agafem més trucades. I avui el que preguntem és què en penseu de que països com Espanya, Irlanda, Països Baixos, Islàndia i Eslovènia aquest any no han volgut participar al Festival d'Eurovisió, vale?
1: Exacte, doneu la vostra opinió al 935456868 i automàticament, per mullar-vos una mica, doncs entrareu al sorteig d'aquesta entrada doble per anar al Festival Cruïlla el dia 8 de juliol.
0: Molt bé!
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.
1: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Flash FM, la

0: Això es diu 5 estrelles, My Towers, a través del Flash Urbana, Flash FM.
1: 5 estrelles, és l'hotel on s'emporta la xavala, jo crec.
2: Ah, sí?
1: És que vaya guarro. Vaya porco, porco.
0: Tenim un pla per tu.
1: Ah, sí?
0: Tenim un pla. Cada dia regalem una entrada doble per anar al Festival Cruïlla, el dimecres 8 de juliol.
1: Ojo, que estarà molt guapo i pots anar amb la teva persona preferida, eh? Un familiar teu, la teva parella, la teva amant, el teu fill.
0: Molt heavy, molt heavy. Què has de fer? Doncs has de trucar ara mateix al 935456868 i respondre a la pregunta que fem avui.
1: Exacte, una pregunta una mica polèmica, que és que què penseu de la no participació d'Espanya i altres països, doncs, d'aquesta edició d'Eurovision.
0: I si guanyes, t'espera una jornada plena d'artistes internacionals i nous referents de l'escena actual. La Joaquina, Sen Senra, René Rapp, Greta,
1: vale,
0: Halsey i molts altres.
1: Home, molt de veritat, és que és un repartiment d'artistes molt top, eh?
0: No deixis perdre una nit única amb el Cruïlla i amb el Flash Urba.
1: Som allà!
0: Hola! Hola.
1: Ei.
3: Hola.
0: No, nens, no.
1: Però si són les 9 i pico. Però...
0: No.
3: Val, val, val.
0: Vale, no, val, no.
3: La 5 estrelles
0: no
3: ha estat la broma, eh? Se l'ha tragat entera.
1: Ah, diu que de 5 estrelles ha estat la broma, que se l'ha tragat sencera.
0: Ah.
1: Bueno, perfecto, ah, niño. Vete a dormir, ¿vale?
0: Nen, okay. Ets molt pesat, nen, sí, de veritat.
1: És, creus que és típic nen repel·lent?
0: Sí.
1: Que apunta els noms, sí, del qui parlen a la pissarra?
0: És aquest.
1: Vaya rata!
0: Estic segur que és aquest. En plan, ai, aquest s'ha portat malament. Eh? Vinga.
4: 93 545 68 68.
0: Ai, aquest no ha fet els deures.
1: Oh, no, no, pitjor. Recordava, perdona, teníem deures, no?
0: Oh, oh, fatal.
1: Quina ràbia, bro.
0: Fatal. Hola.
1: Ei.
0: Hola.
5: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
5: Rubén.
0: Rubén, des d'on ens truques?
1: Per favor.
5: Des de Girona.
0: A veure, Rubén, què penses de la no participació d'Espanya i altres països aquest any a Eurovisió?
5: Bueno.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, Rubén, sisplau.
1: La teva resposta, sí, és bueno o diràs alguna coseta, hermano?
5: Repeteixo'm la pregunta, que no l'he escoltat bé.
0: Mare meva, Rubén, estem fatal, eh?
1: Per favor.
0: Què penses de la no participació a Espanya aquest any a Eurovisió?
5: Ah, bé, molt bé.
1: Bé, ah, vale, o sigui, consideres que ha fet bé, a Espanya i altres països?
5: Sí.
1: A veure, però digues per què, què opines?
5: No sé, jo crec que mereixem això.
0: Mereixes el què?
5: Guanyar l'Eurovisió.
0: Guanyar...
1: Qui mereix guanyar Eurovisió, Rubén?
5: Espanya.
0: Però, a veure, no acabes de dir que ha fet bé de no participar?
1: Rubén.
5: No, que Espanya... han fet bé de participar.
1: Que no han participat.
0: Que no ha participat, Rubén.
1: Ah, Rubén, Eurovisió... Espera, t'explico. Eurovisió va ser aquest dissabte, vale? Arrel de tot el conflicte d'Israel i Palestina, tret que, donat que Israel ha participat perquè subvenciona gran part del certamen, hi ha països que no s'han manifestat i no s'han presentat com ara Espanya. Ara, dit això, què opines que no s'ha presentat?
5: Ah, bueno, doncs s'hauria de presentar.
1: Ah, sí, creus que s'haurien de presentar?
0: I per què, Rubén?
5: No sé. És que estic nerviós, saps?
0: Estàs
5: és
0: nerviós?
1: Estàs nerviós?
5: La primera vegada que truco...
0: I per què has trucat? Sí, carinyo, i per què has trucat? A veure.
5: Bueno, estic aquí al cotxe, som firaires, venim de la fira.
0: Ara ho entenc tot, vale. Molt bé. Vale.
1: Quina fira feu?
5: Ara estem a Porqueres,
0: sí,
5: a Banyoles.
0: Quina fira tens?
1: Sí, què fas?
5: Ah, jo tinc inflables, xurreries...
0: Clar,
1: i ojo, xurreries, eh? Ojo, no em cardis el xurro, com m'agrada, eh?
0: Molt bé, Rubén, doncs res, que vagi bé.
5: Jo estic al xurrero de Salrà, estic a Salrà, a la xurrero.
0: Ah, sí, perdona, jo sóc de Bordils. A on està la xurreria?
5: Davant del Cal Flaquer.
0: Ah, és el d'aquelles... Ah, espera, jo un dia vull venir, m'ho fas gratis, eh?
1: Home, clar.
5: Home, sisplau.
0: Ah, vale.
1: Són halal, els xurros?
0: Per què?
5: Sí, també.
1: No, per preguntar, perquè és una pregunta.
0: Però no és...
1: De sal.
0: No, sí, Salrà.
1: Ah, Salrà.
0: Salrà, sí.
5: Aquest de setmana estarem a Llagostera, a la Festa Major.
0: Ah, molt bé, bona Festa Major a Llagostera.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: No para, el xurrero està a tots llocs.
1: Vaja xurris d'urris.
0: No. Molt bé, un petó, que vagi bé, vinga.
1: Adiós.
5: Vinga, gràcies.
0: Mare meva, però quina audiència tenés?
4: 5, 4, 5, 68, 68.
0: Per favor!
1: A mi m'agrada, eh? Podem muntar una pel·li de comèdia. El xurrero...
0: Sí,
1: el fatxa, Torrente Presidente.
0: El cacar d'hòsties de la DGT.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Per ell, tu.
0: Hola, bona nit.
1: Per favor, Déu meu senyor.
6: Hola, bona nit.
0: Hola, tu com et dius?
1: Vinga, otro, què tal?
6: Jo soc en Sergi, de Llançà.
0: A veure, Sergi, llancem la pregunta. Digues la
2: pregunta. Llança.
0: A veure, què en penses d'Espanya i la seva no participació a Eurovisió?
2: Jo crec que tenim altres maldecaps que penso que això és un concurs de friquis i mira, si van o no hi van és el mateix.
0: Vale, bueno.
2: Total, com en Chiquili 4, cada any hem anat de mal en pitjor, no? Per tant, si hi van o no hi van, tampoc es nota.
0: Sí, ja no és un tema de política, sinó és un tema de que Espanya directament no fa res a Eurovisió.
2: No, i les votacions també...
1: Estan adulterades?
2: Una mica... Sí, exacte.
0: Clar, això de les votacions, mira, vols que te digui una cosa? Com es deia? Sergi es deia?
1: Sergi.
0: Pues mira, Sergi, jo t'explico. Sense el televoto,
1: sí?
0: Sense el televoto, Israel es hagués quedat en vuitena posició amb 123 vots.
1: Vale.
0: Però, amb el televoto, Israel va passar de la vuitena a la segona posició amb 343 punts.
1: Això és una manifestació política de tot el poble europeu, eh?
2: Per això, sí, no, i tant.
0: Bulgària hagués quedat primer igualment.
2: Però pensant en Espanya, no es notaria, és el que em referia.
0: Amb el televoto
2: sense televoto. Preguntava la presentació d'Espanya, però Espanya, a quin lloc hagués quedat?
1: Real 17.
0: No ho sabem, perquè, clar, no s'ha presentat.
2: Com els últims anys.
1: Mm-hmm. O sigui, tu també, com un altre oient, consideres que Espanya no s'ha presentat perquè els resultats han estat negatius i total tampoc anava a fer res. Dius això, tu?
2: Sí, més o menys, sí.
0: I que la política no tenia res a veure.
2: Bueno, sí que té a veure, però vull dir que es presenti o no es presenti, vull dir que no...
1: Vale, tu consideres que el resultat anava a ser el mateix.
0: Que seria ridícul igual.
2: Exacte.
0: Vale, molt bé.
2: Exacte.
0: Molt bé, Sergi, ha quedat clar, gràcies, tio.
1: Merci per la teva
2: vàlida... Aviam si el davant sorteja xurros, no?, que m'ha fet entregar en el cabró.
0: Això és veritat, molt bé.
1: Hòstia, no vingui la barbacoa a Flash Urban, les xurros, eh?
0: Cuidado.
1: Hem de tenir postres.
0: Cuidado.
4: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
6: Hola.
0: Bona nit. Dos quarts. Hola, bona nit.
1: Tenim un mut.
0: Bona nit.
1: Un blau mut.
0: Hola.
7: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
7: Em dic Eloi.
0: Eloi, des d'on ens truques?
6: Eloi.
7: Del col·legi.
0: A veure, Eloi, tu què en penses?
7: Pues bueno, igualment tampoc farem massa coses. Pues per fer la pena no fa falta anar.
1: Bueno, però vull dir, entenc aquest punt de vista, sí. Però què opines de la decisió política d'Espanya, de no presentar-s'hi?
7: Bueno, no ho sé.
1: O sigui, tu t'haguessis presentat... Imagina't que tu ets el representant d'Espanya. Tu hi haguessis anat a Eurovisió o no?
7: No.
0: No? I per què no?
7: Per fer la pena no fa falta nada.
0: No, però no és el tema de fer la pena o no. És el tema de que no s'hi ha presentat a Espanya perquè hi estava Israel.
1: Imagina't que ets Michael Jackson espanyol i que faries un show de l'hòstia. Tot i així et presentaries o no?
7: Bueno, no ho sé.
0: Però és pel tema... És pel tema d'Israel.
1: No, a la gent li costa entendre el concepte.
0: No, la gent és tonto, i punto.
1: A la gent li costa entendre
0: el concepte.
1: Clar, s'ha ofès.
0: No, però a veure, és que és veritat. No hi ha ni un sol oient que entengui...
1: Així ens quedarem sense oients.
0: Però no hi ha ni un sol oient que entengui la pregunta d'avui. Tan difícil és.
1: Sí, no ho veus. Si portem quasi dues hores. Vaya drama.
0: Però és que no hi ha ni una persona que entengui la pregunta d'avui.
1: Sembla que només podem preguntar ¿cuál es tu color favorito?
0: Que sí.
1: Sí, sí, és així.
0: O insulta el teu ex, saps?
1: Ojo, no és mala pregunta, la de ¿cuál es tu color favorito?
0: Cuidado. Va, arriba Hagel.
4: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries.

0: Des de Mallorca, que ens arriba la música d'Arrels V, això que es diu Tuba Sin, al Flash Urban. I tenim el telèfon obert.
1: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Ja sabeu que entre totes les trucades avui tenim entrades per anar al Cruïlla.
2: Exacte. Venga. Només us heu de mullar una mica, manifestar-vos i donar una opinió senzilla i clara sobre què us sembla el fet que Espanya no hagi participat juntament amb altres països al certamen d'aquest any d'Eurovisió.
0: Hola, bona nit.
2: Perfecte.
0: Hola, bona nit.
3: Bona.
0: Hola, com et dius?
2: Oh, oh, oh.
3: Gregòria. Espera, que baixo la ràdio.
0: Gràcies, Gregòria, guapa. Des d'on ens truques, guapa?
3: D'Alcover.
0: Molt bé.
2: Vale.
0: I tu què en penses, Gregòria?
3: Jo penso que els països que no participen ara, els de sempre, molt bé, perquè això és com quan qualsevol programa, no és el mateix, però si un programa comença molt bé i en el temps se va quedant una mica obsoleto. Perquè, te vull dir, mira, quan va guanyar la Salomé, que fa molts anys, jo no l'he viscut, però sé una mica de la història.
0: Vale,
3: bé, després va guanyar Maciel.
0: Vale.
3: Això sí, no recordo la cançó, i bueno.
0: Vale.
3: Però lo del 2002, de Rosa López,
0: sí,
3: va sigut al Bunt, que va quedar en cinquena posició, però després va en decadència.
0: Vale, però això no té res a veure amb que hagi participat Israel.
2: Clar, i que no hagi participat...
3: No té res a veure, però vull dir que això ja ho van formulant com si fos política, a religió, van fer una barrella d'això.
2: Gregòria, necessites un cafè urgentment, jo ho noto.
3: Per què?
2: No, que gràcies per
0: l'opinió. Però els motius que ens has donat no té res a veure en que el motiu pel qual Espanya aquest any no ha participat, al costat d'altres països, és perquè i també hi participa Israel.
2: Clar, o sigui, Gregòria, està bé o malament que Espanya no s'hagi presentat aquest any? Què opines?
3: Que està bé.
0: Està
3: que
0: bé.
3: No s'hagi presentat.
2: Per què? Per què està bé? Digues, va, justifica. Tu pots.
3: Perquè això ja l'estan polititzant, com t'havia dit abans.
0: Vale.
3: I, bueno, se van retirar uns quants, però ja Espanya, a vegades, hi ha coses que ho fa la Unió Europea i també s'enganxa també Espanya.
0: Vale, però i el tema Israel, què en penses?
3: Que està bé, que se retire.
0: Està bé que retiri Espanya perquè hi ha Israel?
2: Perquè hi ha Israel allà.
3: Sí.
0: Vale.
3: Sí, perquè aquesta gent agafen la pobresa perquè estan en guerra i busquen la manera de guanyar ells, sempre.
2: Jo, de veritat, tinc el dubte de si els nostres oients no entenen bé la pregunta o si estan mal informats.
0: Jo crec que és la segona.
2: Desinformats,
0: crec que no estan ben informats.
2: Crec que esteu desinformats. Podeu obrir ni que sigui el 20 minuts, o sigui, algun diari, és igual.
0: Escoltar el flash informatiu, almenys, que és un minut i mig.
3: Saps? Mare meva!
2: Ai, Gregòria!
0: Gràcies, guapa, que vagi bé! Vinga! Adéu, Gregòria!
2: Per favor.
1: 93-545-68-68.
0: Jo estic a favor de que la gent no s'informa bé del que passa al món i va per temps molt ràpids de TikTok, saps? I es creuen els titulars de TikTok i fins aquí ja estan informats, saps?
2: En sèrio, que el Miquel i jo no ens passem el dia mirant les notícies,
0: no
2: som aquest tipus de locutors de ràdio, però, un mínim de... Ni que sigui la portada de La Vanguardia o alguna cosa, saps? Alguna cosa.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Tu com et dius?
4: Billy.
0: Billy.
2: Billy, digue'm, Billy, sisplau, Billy Jean, digue'm, sisplau, que tens una opinió clara i que estàs més o menys informat.
4: Estava escoltant la ràdio, tio, estava flipant, tio.
2: Ara, gràcies.
4: Tio, està molt bé que Espanya no participi, tio. Està molt bé perquè són un putos assassins, tio.
2: Ojo al Billy.
4: Està molt bé, tio. O sigui, i el que ha fet Espanya amb l'embargament d'armes, tio, tot, la veu que està alçant, tot això que està fent Espanya és un exemple, tio, i ole sus huevos, tio.
0: Vale, el Billy, com a mínim, està informat del que està passant al món. Bueno, com a mínim sap el que passa una mica al món.
2: El Billy, molt bé, ja ha donat una resposta de 10 segons. No busquem res més, Billy.
0: No
4: fa falta, tio, però és que està molt bé el que fa Espanya, tio. Han d'agafar tots els països l'exemple, tio. Han fotut a Rússia fora perquè estan en guerra, tio, i ens hem menjat tota la propaganda aquesta d'Ucrània i Rússia, però, tio, amb això, tio, fem la vista gorda.
0: Un dels motius principals és que l'empresa gran que patrocina l'Eurovisió és una empresa d'Israel, justament.
2: Moroccan
4: Oil, clar. Sí. Tenen cas de Morocco, però és que estan fotuts fins a les venes, tio. Els tenim fotuts fins... No sé, tio.
0: Una empresa que, per cert, no és de gasoll, és una empresa de coses de cosmètica del cabell, que a vegades hi ha gent que es pensa que és de...
2: Però no,
0: és...
4: Que vas al Druni i te la trobes, tio.
0: Efectivament.
2: Sí, que oil no només significa petroli, també significa...
4: No, està molt bé el que fa Espanya, tio. Mm. Hem d'agafar exemple, tio, i no només Espanya, la gent d'Espanya, tio, també molt bé. I ole per la
0: minya
4: mal, tio.
0: I mira, ja que està el Bibi, ho diem, sense el televot, Israel, ho hem dit abans, estava en vuitena posició, però un cop va haver-hi el televot, Israel va passar de la vuitena a la segona posició.
2: És molt bèstia.
4: Però això s'està investigant, eh?
2: Això... Ah, creus que han votat els morts, com Franco i Hitler?
4: Sí, però això s'està investigant ja, eh?
0: Bueno, és tota Europa, que vota, són molts vots, Bili?
4: Ja. Però, bueno, a veure, ja et dic...
2: Ja va passar l'any passat,
0: Sí, va quedar primer.
2: L'any passat ja va passar.
0: Sí.
4: Això està més amanyat, tio, que no sé, però, bueno, està molt bé.
0: I ja que tenim, tio, una persona informada, deixa'm preguntar-te, què penses dels oients que no tenen ni puta idea del que està passant al món i que estan aquí sense saber res?
4: Que la gent sembla que visqui en una bombolla, tio, no sé, em sembla que estiguem a Catalunya, però no saben el que passa fora, tio. Hi ha gent morint-se cada dia... I amb injustícies, tio, i no saben el que passa i ens fem els muts, tio, però hem d'alçar la veu com fa tothom, tio, i sortir als carrers com fa tothom, tio, i que això no pot ser, tio. Hem de parar això.
2: Jo vull anar a la culpa amb aquest home.
0: No, totalment.
4: I bueno, no, jo ja et dic, jo tinc molta ràbia dins amb això,
0: es nota.
4: Tinc notícies cada dia, veig notícies cada dia i això... És molt injust, tio. És molt injust.
0: Bueno, doncs ha sigut, de moment, la resposta més sensata, més informada, almenys, d'aquestes 3 hores de programa.
2: Sí, per cert.
4: Ho sento per alçar la voix en la veu.
0: No, me'n faltaria.
2: Si és el que volíem avui, però ningú ha volgut fer-ho. Mentre tingui una...
4: Estava escoltant a la gent, tio, que estem retrasats o què, tio?
2: Sí, no, literal. Mentre tinguis una opinió clara, no ens importa si dius paraulotes, si crides o si ens insultes a nosaltres, fins i tot, bro.
4: Bueno, tio, un salut i jo què sé. Estava entrenant a la Barceloneta, m'he fotut un entreno i estic enxufadíssim, tio.
0: Molt bé, ja ho veiem,
2: Dios, però comparteix una mica del que tinguis, cabron.
4: No. Preentreno ja està,
0: Va, guapo, que vagi bé, una abraçada.
4: Vinga, que vagi molt bé.
1: Adéu. Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Siri and Beat, vaya temazo. Díselo. Hola, bona nit.
1: Hola.
0: Hola, com et dius tu?
1: Cristian.
0: Cristian, des d'on es truques?
1: Des de Barcelona.
0: Molt bé, Cristian.
2: Què passa, cabronazo?
0: Tu saps de què parlem avui?
1: Sí.
0: Ui, què has fet, Cristian?
2: Què és això? Sembla l'ambulància.
0: Què has fet, Cristian, tio?
1: Cabre. No, que surt un pitido, no sé per què.
0: Un pitido.
2: Ah, super.
0: Molt bé, Cristian, què en penses de que Espanya i altres països no hagin anat a Eurovisió per Israel?
1: A veure, personalment...
0: Que susto.
1: Jo crec que el que no tindria que haver anat a Eurovisió és Israel.
0: Vale. Ah, de fet, vale. Això és el que demanaven a Espanya i altres països.
1: Perquè Espanya no té la culpa de no presentar-se a una cosa que es fa entre tots els països.
2: Cristian, perdó, estem una mica fins la polla dels pitidos,
0: sí,
2: perdona'ns.
1: Bueno, ho sento.
2: Vale, no, s'ho ha pres malament. No,
1: jo volia...
0: Digues, Cristian, digues.
1: Jo volia dir que, bueno, que això... Que, la...
0: que pip, hijo de pip.
2: Què, va, Cristian, digues ràpid, va.
0: Va, Cristian, sisplau, va.
1: Això, que Espanya no té la culpa de no presentar-se.
2: Vale, o sigui que per tu Israel no s'hauria d'haver presentat, oi?
1: I vull donar-li un abraç molt fort a la meva xutxa, Eric.
0: Molt bé, que vagi bé. Adéu. No era impossible, però anem parlant.
2: Mare meva, em vaia tot el rabo.
0: Hola, bona nit. Hola.
2: Ei.
0: No? Pues res.
3: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
4: Arnau.
0: Des d'on ens truques, Arnau?
2: Molt bona nit.
4: Des de Barcelona.
0: Endavant, explica'ns.
4: A veure, jo vinc a parlar sobre el paio aquest que ha trucat abans al Billy Jean, no sé com es deia.
0: Sí,
2: el Billy, sí.
4: Això, el Billy. Això que ha dit que Israel són uns assassins i no sé què, a veure, perdona, assassins són totes dues parts, eh? Aquí posicionar-nos amb uns o amb els altres, jo crec que és un conflicte que... aquí tenim assassins per totes parts, okay. Els dos bàndols no ho han fet bé, i posicionar-nos a Espanya amb uns o amb els altres, quan aquesta gent no forma part ni de la OTAN ni de la Unió Europea, em sembla un error, però vaja, que assassins són les dues parts, i aquí ens pensem que fent aquestes coses solucionarem el món i que solucionarem tots els problemes que hi ha en el món.
0: Per tant, el fet de que Espanya no hagi anat a Eurovisió, què en penses?
2: És inútil per tu.
4: Que Espanya no hagi anat a Eurovisió, bueno, em sembla una tonteria. Un acte simbòlic que ens hauríem de preocupar més per les coses que no funcionen bé aquí, en comptes de la resta del món. I a part d'això, que bueno, només pel simple fet de ser catalans, hauríem d'estar feliços que Espanya es presentés aquest tipus d'espectacles, perquè cada vegada que es presenta fan el ridícul. I jo, no sé vosaltres, però jo cada vegada que fan el ridícul me n'enfoto... moltíssim.
0: Per tant, t'agrada veure Espanya fent el ridícul a Eurovisió?
4: Sí, la veritat que sí.
2: Clar, o sigui, aquí hem aixecat Espanya per
0: dos motius. Per davant i per darrere, per dreta i esquerra, per favor.
2: Primer, perquè considera que ha fet el ridícul sense presentar-se, i segon, perquè li agrada que faci el ridícul quan es presenta. És a dir, aquí no surt viva Espanya mai de la vida.
4: No, Espanya sempre fa el ridícul.
0: Mhm. Vale. Però no té res a veure amb el que ha dit abans el Billy. Vull dir...
2: Bueno, el Billy diu que ha fet bé de no presentar-se.
0: Vale, sí.
2: I que no s'hauria d'haver...
4: Home, el Billy ha dit que fa bé de no presentar-se dient que els d'Israel són uns putos assassins, però és que assassins són tots, i aquí el que fem és enviar flotilles a Palestina, que és un país que va celebrar els atemptats d'aquí de Barcelona i de Madrid, però vaja, que cadascú...
2: Bueno, estic d'acord amb una cosa.
0: Aquí estem per escoltar tot Déu, només faltaria.
2: Estic d'acord amb una cosa. Assassins hi ha a tot arreu. I és cert que en el moment en què ens posicionem d'un bàndol, sembla que no teníem en compte que aquest bàndol també ha pogut fer coses malament. En comptes de condemnar la guerra, condemnem un país o salvem un altre.
0: Exacte.
4: I cal recordar que a Palestina, a grups com Hamas, van utilitzar atacs contra civils israelians, incloent-hi atemptats suïcides. O llançaments de coets.
0: Ha costat dues hores per arribar a fer el programa que volíem fer, perquè sí. L'audiència, com has escoltat, Cristian, no està gens informada. Però, Arnau,
4: deixa'm molt a desitjar, la veritat. Però
2: Arnau, es podria dir que, tot i tenir una opinió contrària, respectes l'opinió del Billy i que al final està bé que construïm entre tots?
4: Lògicament, s'han de respectar totes les opinions.
2: Molt bé!
0: Molt bé.
2: Ara m'agrada fer el programa.
0: Dues hores!
4: Sempre que es digui tot amb respecte, s'ha de tenir en compte
0: tot. Molt bé, Arnau. Dues hores ha costat arribar a fer el programa que volíem fer, per favor.
2: Arnau, moltes gràcies, tio, per construir una mica més al nostre costat.
4: A vosaltres, en molt bona nit i, Arnau, i gràcies pel programa.
0: Escolta'm, Arnau, en algú que sí que coincideixes amb el Billy és que la gent està molt poc informada del que passa al món, eh? Això és veritat.
4: Sí, sí, anem a pitjor cada vegada. Amb les tecnologies i els mòbils ens estan fregint el cervell.
2: I los pistos.
0: Dóna la sensació de que la gent s'agafa per inputs de TikTok amb els titulars, ens quedem aquí, i com que la seva vida és fàcil, doncs ja està.
4: Sí, sí, ja n'hi ha, ja està. I jo crec que el que s'hauria de fer és llegir el diari, informar-nos per tot, per diferents mitjans, no només el que ens interessa.
2: Sí.
4: I, bueno, tenir pensament crític.
2: Això m'ha agradat moltíssim, la d'informar-se per més d'un mitjà, perquè és cert que tenim el mal costum, jo crec, de això, llegir només un diari o veure només un portal de notícies, quan realment jo crec que el que hauries de fer és, d'entrada, mirar dos mínim per saber d'una ideologia i d'altra.
0: Amb el que mola és comparar canals de tele, com ho diu una cosa i com ho diu l'altra, o diaris, com ho diuen una cosa i com ho diuen... Això mola molt, comparar-ho com ho diuen, saps? Bueno. Molt bé, moltes gràcies.
4: Totalment, totalment.
0: Gràcies, Cristian, que vagi bé, tio.
2: Vinga.
0: Ai, perdó, Arnau, que t'hauré canviat de nom.
4: No, no,
2: a mi m'agrada més Cristian,
0: Va, que de seguida continuarem abans, però arriba Bad Bunny amb el seu baile inolvidable i 2 hores més tard hem fet el programa que volíem fer avui.
2: Ara ens agrada.
3: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93-545-6868.
5: Pensava que contigo iba a envejecer.

0: Flash FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868.
1: Molt bé.
0: Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Cabres. Les 10 en punt de la nit, nova hora en marxa del Flash Urban a Flash FM.
2: Déu-n'hi-do com passa el temps de ràpid, sobretot si és que aquest programa està envoltat de polèmica, això que ens agrada molt, eh?
1: Sí, no?
2: Oh, yeah.
1: Aquest dissabte passat va ser el Festival d'Eurovisió i Espanya, Països Baixos, Irlanda, Islàndia i Eslovènia no van voler participar perquè hi havia Israel.
2: Exacte, per motius polítics i morals van decidir no presentar-se. I direu, hòstia, va ser Eurovisió? Exacte, com no va participar Espanya, probablement ningú s'ha assabentat fins al dia d'avui, que ho estem dient nosaltres.
1: Un festival que, per cert, va guanyar Bulgària, eh?
2: Sí.
1: Un artista que es diu Dara, que, amb una cançó que es diu Bangaranga.
2: Bangaranga, s'assembla el títol de la cançó
1: d'Escrit?
2: S'assembla aquesta, de fet.
1: Justament.
2: I aquesta és Bangarang.
1: Que magia, hijo.
2: Després la podem posar, la cançó de la búlgara. No està tan mal, eh? S'ha de dir que és divertida.
1: I és per això que avui volem preguntar què us sembla de que Espanya, Irlanda i Països Baixos i altres països no han volgut participar.
2: Sí, entre totes les respostes, recordeu que estem regalant entrades dobles per anar el dia 8 de juliol al Festival Cruïlla, on hi haurà un repartiment d'artistes guapíssims perquè vagis amb la teva parella, familiar o que et surti de les pilotes, bàsicament.
1: Estupendo.
2: Ara.
1: Hola, bona nit.
3: Hola.
1: Hola, qui ets tu?
2: Per favor.
3: En Pau.
1: Pau, tu quants anys tens, carinyo?
3: 12.
1: No pots participar, em sap greu.
2: No,
1: a partir de les 9 no podeu.
2: Vinga, molta pau al món.
1: Em sap greu, Pau, no és cosa nostra. Truca al CAC.
2: Ara.
1: Sí, ja està.
0: Adéu. 93-545-6868.
1: Si és que voleu que tinguem un sou a final de mes, sisplau, nens, no truqueu.
2: Sí, a més ja ho sabeu, eh? No ens vacileu tant, fills de puta.
1: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
4: Josep.
1: Josep, des d'on ens truques?
4: De...
1: Molt bé, a veure, explica'ns, què et sembla, tu?
4: Bé, molt bé, tot.
1: Molt bé, tot.
2: Molt bé, tot, però, mare meva, no t'estem preguntant sobre el temps, eh?
4: Quina era la pregunta?
1: El Josep és el llest de la classe, eh? Molt
2: bueno,
1: bé.
2: Sí, clar.
1: Què em penses que Espanya no ha volgut participar aquest any a Eurovisió perquè hi havia Israel?
4: Excusa, perquè estaven que anaven a perdre, igual.
2: Ah, tu, però una cosa, independentment del resultat que creiéssiu que anava a fer Espanya, podeu dir, sisplau, què penseu del no presentar-se? I ja està, independentment del nivell musical de cada país, si us plau.
4: Totalment. Està clar que sí.
1: Vale, Josep, gràcies per participar.
2: Merci,
1: em sap greu, però a tu no et tocaran les entrades.
2: No, però és que clar. No li tocarà ni un got d'aigua, eh?
1: No, no.
2: Per favor.
1: Hola, bona nit.
5: Bona nit.
1: Hola, com et dius?
2: Vaja veu, m'agrada.
5: Em dic el Fabi.
2: El Fabi?
1: El Fabi, des d'on ens truques?
5: Sí. Des de Barcelona.
1: Molt bé, espera, tu què en penses, tio?
5: Doncs penso que la política s'ha de fer on s'ha de fer. O sigui, penso que Eurovisió és un concurs de fer música, doncs hem d'anar-hi. O sigui, no s'han de barrejar les coses.
1: No s'han de barrejar les coses, el Fabi.
5: Exacte.
2: Però el Fabi, no creus que es barregen en el moment que Israel guanya per motius polítics i no pas per motius purament musicals o artístics?
5: Sí, però la qüestió és que guanya perquè hi ha uns vots que algun oient ha dit que s'estan investigant, però tu no has de deixar d'anar a un lloc on no té res a veure la política.
2: Sí.
5: I no deixar de participar. És a dir, tu imagina que ara dius Espanya, imagina que Israel juga al Mundial de Futbol. Ara li dius a Espanya que no vagi. Vinga, va, explica-li a tothom.
2: No, saps? Mira, m'agrada l'exemple.
1: La comparació és molt bona, no, perquè no. En una hi ha unes conseqüències que són molt petites i l'altra hi ha unes conseqüències que són molt més grans.
2: Clar.
1: Saps?
2: Clar. Sí, no presentar-se a Eurovisió implica que no hi haurà promoció d'un petit disc d'un artista mitjà.
1: Però no anar a un Mundial és una altra cosa.
2: No anar al Mundial, i més, en un país com Espanya, on és l'esport principal i un dels ingressos més forts del país, doncs clar, resultaria heavy.
1: Això la comparació de l'Alfàbia és molt bona, la comparació.
2: Bueno, és que una cosa que també no es té en compte és els Jocs Olímpics, per exemple.
1: També.
2: Clar, imagina't, tothom es presenta, tot i que hi ha molts països, com per exemple, jo què sé, Aràbia Saudita, on es practiquen moltes coses que, bueno, que hi ha països que no estan d'acord, i tot i això cada any van allà.
5: Correcte.
2: Saps?
5: Per això et dic que s'ha de tenir una miqueta de consciència, de dir, vale, hem anat, però tot això... No, ho hem fet molt bé. Bueno, hem fet molt bé perquè... Quina implicació té això? Quina repercussió? Oh, Espanya no ha anat a Eurovisió. Cuidao.
1: Vale, però tu, el Fabi, Espanya ha dit que no va a Eurovisió. Ara, si dius que no va al Mundial, tu ho entendries?
5: No, per què? Perquè, o sigui, el meu punt de vista és la política es fa on es fa la política. Eurovisió és un concurs musical. El Mundial és un concurs de futbol, bueno, concurs, una competició
1: sí,
5: de futbol.
1: Sí que és veritat que hi ha una diferència dels dos, de les dos esdeveniments. Hi ha una diferència que és que a Eurovisió hi ha uns vots que vota la gent des de casa, el qual ha provocat sí. Que de la vuitena ha passat a la segona posició Israel. Aquesta és la diferència de, ja. Del futbol amb...
2: un certamen musical.
1: Exacte.
2: Amb televot, sí.
5: Sí, però la qüestió és, Espanya abans de no presentar-se sabia que els televots farien que Israel quasi guanyi?
1: L'any passat va passar.
5: No. Bueno, l'any passat va passar, però què passaria aquest any? No. Doncs, per què?
2: Sí, sí, però, però no és una estratègia de punts, com el que dius tu ara. És una manifestació política, és a dir, és una forma de manifestar que no estan d'acord amb que es celebri a Israel perquè Israel ha fet coses dolentes.
1: És com que la classificació com a tal no
2: això és lo de menys, això.
5: Ja, però a mi és el que et dic. És un curs musical i la política la fas on l'has de fer. Uh-huh. No amb aquestes accions. O sigui, et presentes i ja està. Que Holanda, Irlanda i nosaltres no ens haguem presentat, jo no estic... en acord d'això, o sigui, no em sembla bé. Tu vas i punto, i ja està.
1: Una pregunta ja més personal, tio. Tu t'agrada molt Eurovisió? Vinga, tu ets molt friqui d'Eurovisió o alguna cosa?
5: Què va?
1: Vale, si no té res a veure que tu siguis un friqui d'Eurovisió.
5: No, jo vaig amb la coherència, saps? O sigui, l'esport és l'esport, la competició és la competició, la política, la política, i ja està.
1: Ok. Molt bé, moltes gràcies. Molt bona... ens ha agradat aquesta opinió.
2: Sobretot la part de la comparativa del Mundial de Futbol.
1: Sí, aquesta comparació m'agrada molt. Sí.
2: Perquè al final, això, poca gent ho sap, però Israel va estar a punt de classificar-se, però al final no es va classificar pel Mundial, I això ha salvat que molts països s'hagin mullat o no s'hagin mullat.
1: Que clar, és que si s'hagués classificat...
2: Drama banana!
1: Clar, en aquell moment...
5: Us puc preguntar una cosa?
1: Digues, sí, a veure,
5: Tinc un dilema, perquè és que per mi les vostres veus estan creuades amb la vostra persona. Saps què vull dir?
2: Ah, tu consideres que la meva veu li pertany més al Miquel i viceversa?
1: Jo sóc el Tomàs, tu creus?
5: Correcte.
1: Sí?
2: A veure, però ens tens ubicats, és a dir, si parlo jo ara saps qui sóc o no? Digues el meu nom.
5: No, jo tinc ubicat que tu ara t'associo que ets el ros...
2: El guapo, pots dir el guapo, no?
1: No.
5: El guapo.
2: Exacte.
1: El ros sóc jo.
2: I associes el Miquel amb el bajito.
5: Cliquà.
1: Ostres, això passa
5: a mi, O sigui...
1: Passa a tu, vale.
5: Exacte.
1: Vale.
5: No.
2: Clar, hi ha gent que és daltònica i aquest home és això, confon el Miquel i el Tomàs.
5: També sóc daltònic, també.
1: Clar, aquí s'entén. Bueno, potser és tot.
5: Lo tengo todo.
1: Ja, clar.
2: Molt bé, guapo.
1: Va, una abraçada, que vagi bé, el Fabi.
2: Vinga, Ted.
5: Moltes gràcies, bona nit.
1: Adéu, tio.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Ice Cream, 31 fam. Això es diu Dora Yakis, és la cançó més important de Flash FM del calibre 45 aquesta setmana.
1: Dora Yakis, Dora Yakis, Dora
0: Yakis. Escolta què diu, eh?
2: Apaga la llum que el meu DJ controla.
0: Ai, no ho vam escoltar, em trec la titola.
3: Tu volies la titola, clar, és la part divertida.
0: És el que diu la cançó.
3: És la risa, sí.
0: Bueno, va, anem a fer una broma, va.
3: Sí.
0: Aquí.
3: Doncs molta atenció. La Lupe ens demana això i diu així. Hola, volíem fer una broma al meu pare. Es diu Antonio. Antonio! Té una moto al taller, un cotxe ficant un alaró i només li queda un cotxe al carrer. Una trucada fent-vos passar per la policia municipal de Navarcles dient que un cotxe ha topat contra el d'ell i que s'hi podia anar fins on el cotxe aparcat per fer parte, però que la companyia del cotxe que ha picat no té seguro. És un Puma negre amb llantes daurades. És l'Antonio Fernández Gómez.
0: Doncs vinga, Antonio, estàs a punt de ser víctima d'una de les nostres bromes.
3: Viu al carrer Lleida 12.
0: D'on?
3: De Navarcles. Gran lloc, Navarcles, eh?
0: Ah, sí?
3: No està gran mai. Lloc.
0: Anem a trucar a l'Antonio. Antonio! Està marcant, Antonio?
3: Vinga, va. Vinga, vinga.

0: millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests preus. Andorra. Flash FM. 93.8. Flash FM. La Flash. La que mana.
1: Ahora, dale un chin de volumen. Que se reviente un chin.

0: Santos i Prince Royce.
1: Méteme los dedos.
0: Es que?
2: Diu això la lletra, no? Diu, méteme los dedos.
0: A on?
2: Pel cul o pel cont, t'ho juro.
0: Però què estàs dient? Què és això? Ah, això. Que, si vols tenir una cita amb un gimbró o amb un performatiu o amb un... Home, un Princess Tietman.
2: Oblida-te'n.
0: No, fes-la.
2: Ah, vale.
0: Però fes-la al Cruïlla.
2: Ah, vale, home, bona idea, Miquel. Ho tindré en compte.
0: Cada dia regalem una entrada doble per anar al Festival de Cruïlla el divendres 8 de juliol.
2: Ojo, ojo, ojo, que estarà molt guapo. Ja podeu anar al web del Cruïlla per veure el repartiment d'artistes que hi ha, que ara ens dirà el Miquel, de fet.
0: La Joaquina.
2: Vale.
0: El Set Senra.
2: Vale.
0: El René Rap.
2: Sí.
0: La Greta.
2: Vale.
0: El Yami, o la Yami, no ho sé.
2: Vale.
0: Safdie. I Halsley, entre molts altres.
2: La Halsley també. La Greta no serà la Greta Thunberg, no?
0: No ho sé.
2: Home, no, jo crec que no.
0: No deixis perdre una nitotica amb el Cruïlla i el Flash Urban.
2: Serà espectacular i nosaltres estem sortejant aquesta entrada doble, vale? Només heu de participar al programa dient què us sembla la no participació d'Espanya a Eurovisió.
0: Ho fem amb molta alegria, perquè tenim moltes ganes d'escoltar les vostres trucades.
2: Sí. Ha anat bé aquesta menció, no?
0: Molt bé.
2: Ara meva!
3: 93 545 68 68.
0: Això, que si voleu anar al Cruïlla, vale?
2: Sí.
0: A partir d'ara ho farem així, vale?
2: Aquí estem, esperant-vos.
0: Les 10 i 25 minuts, què penses de que Espanya, Irlanda,
2: Espanya,
0: Països Baixos, Eslovènia, Islàndia, no hagin anat a
2: Eurovisió?
0: A Eurovisió? Vinga, va, 93 545 68 68.
2: Aquí estem agafant les vostres trucades. Escolta'ns el Flash Urban i és dilluns. Quina millor forma que arrencar la setmana amb aquest sortejasso.
0: Recordem que també tenim el WhatsApp per demanar bromes telefòniques, eh?
2: 699 69 69 69.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Ei.
4: Oriol.
0: Des d'on et truques, Oriol?
2: Luri.
4: Des de Castellterçol.
0: Molt bé, Oriol de Castellterçol.
2: Fantàstic.
0: A veure, què en penses tu, tio?
4: A mi me la pela bastant. Jo, fins que no vagi a Catalunya a Eurovisió, no...
2: Hòstia.
4: No m'importa Eurovisió.
0: Vale. Sí, tu, t'agradaria que Catalunya anés a Eurovisió?
4: Home, sí, no? Estaria bé.
0: I a quin artista portaries, ara mateix, amb els que hi ha?
4: Hòstia, no sé, potser portaria a la Muixca.
0: A la Muixca?
2: Ho estava pensant, sí. Però no se li faria... Tu pensa que al final el jurat i tot això és tot europeu. No creus que et xocaria massa la Muixca? A mi m'encanta la Muixca, però no et xocaria molt amb el tipus de música que es fa a Eurovisió?
4: És igual, quedem últims i ja està, no passa res.
0: Ah, prefereixes quedar últims, però que Catalunya
4: es presenti. Però cantar en català.
0: Vale.
2: Aniria amb una barretina a la Muixca, tu creus o no? Seria la cara.
4: Home, tant, i tant.
0: I si portéssim a la Batguial, a la seva germana?
2: Hòstia.
4: Ja, però ja et
0: cantaria en
4: castellà, ja no m'agrada.
0: Bueno, la Batguial té alguna cançó en català, eh?
2: Sí. La de Sexe Sexy, no? La podríem fer les dues, vaya colabo.
4: Això sí, això sí, veus? Aquí, això sí que t'ho compro.
2: Bueno, és que la Batguial jo crec que seria molt rotllo Chanel, no? Com amb el slow-mo. Potser seria una mica aquest estil.
4: Sí.
0: Clar, el Batguial...
4: Sí, sí,
0: perdona, però Batguial té un temazo en català que es diu Independent.
2: Sí.
0: És un temazo.
2: Molt de dancehall, no, aquesta?
0: Sí. Molt bé. No sé si és això, però bueno.
2: Jo crec que sí.
0: Ah, vale. Gràcies, tio, que vagi bé.
2: Adeu.
4: Vinga, adeu, bona
0: nit. Adeu.
3: 93 545 68 68.
2: Oye, pues no és mala pregunta, eh? Si anés Catalunya a Eurovisió, quin artista aniria?
0: Fem a partir d'ara aquesta pregunta.
2: Fem aquesta.
0: Vinga, va, canviem de pregunta. Ens sentim obligats després que els nostres oients estan tan poc informats de la vida, eh?
2: Sí, tal qual, Pasqual.
0: Si Catalunya fos independent,
2: sí,
0: ja anés a Eurovisió, quin artista hi portaries?
2: De moment han dit la Muixca.
0: Molt bé!
2: Pots repetir artista, no et preocupis. Pots no ser original i dir la mateixa artista o pots canviar. En qualsevol cas, has de trucar-nos. 93-545-6868.
3: 93-545-6868.
0: Un vot per la Muixca.
2: Ara.
0: Hola, bona nit.
5: Bona nit.
0: Com et dius?
2: Hola, bona nit.
5: Leo.
0: Leo, des d'on ens truques, Leo?
2: Pues Leo.
5: Des de Manresa, de Cardona, bueno.
0: Leo.
2: De Cardona,
0: quin
2: vale.
0: Quin artista que portaries representant Catalunya?
5: Jo, Súria de Cardona, la Bet.
0: La Bet?
2: La Bet.
0: La Bet, dime que lo que...
2: La Bet no ha anat mai, no?
0: Sí, cantant aquest, dime.
5: Sí, va anar, sí va anar-hi un any.
2: Home, ja, però si ha anat ja no val, coño.
0: Bueno, però clar, la Bet... Clar, hauria d'anar a cantar una cançó en català.
2: Clar. Sí, jo...
5: Sabent que jo té matxes, de català.
0: Això és un temazo, eh, tio.
2: Temazo de karaoke, no?
0: Sí, sí. Vale, pues tu ho dius, la Bet, però cantant una cançó en català, això sí.
2: Digues.
5: Correcte.
2: Digues què és el que jo puc fer. Clar. No, seria la versió. Dime qué es lo que puedo hacer. Una llonganissa.
0: Com et puc tenir?
2: Catalunya.
0: A la meva vida. Molt bé, gràcies.
2: Però en comptes de A, diria... la neutra, sembla...
0: Molt bé.
3: 93 545 68 68.
0: Hola.
1: Hola.
0: Com et dius?
1: Rocío.
0: Com?
2: Espido?
0: Rocío.
2: Ah, vale.
1: Rocío.
0: Des d'on es truques, carinyo?
1: Des de Maçanet de la Selva.
0: Maçanet de la Selva.
2: Està massa brut ara o Maçanet?
1: Està Maçanet perquè ha plogut.
0: Ha plogut, clar. S'ha escampat. Molt bé, Rocío, quin artista catalana portaries tu a Eurovisió a cantar en català?
1: El Figa
0: Flauas. El Figa, clar.
2: Figa Flauas. Hòstia, doncs pues mira, Figa Flauas jo crec que encaixaria, eh?
0: Però quina cançó sí. Dels Figa Flauas?
1: Jo crec la Marina està morena.
0: Ah, la Marina. Sí. Clar, és que la tenim molt cremada nosaltres, eh? La Marina.
1: Però, clar, no, sí, també, sí. També.
2: Hòstia, però podria fer coses, eh, aquesta?
0: Sí, sí, sí.
2: És molt divertida, el bailoteo...
0: Molt bé. Escolta, ho arribem a saber, Rocío, i comencem el programa fent aquesta pregunta.
2: Sí.
1: Perquè l'altra pregunta no plava res.
2: Bueno, però mira, almenys hem exposat políticament els oients, que estan desinformats. També és bo, això.
0: Això és veritat.
2: Ens hem d'actualitzar.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Què en penses, els oients?
1: Havia fet totes les entrades per
0: al Cruïlla. Ah, val bé, gràcies, Rocío.
2: Adéu, Rocío.
0: Adéu, guapa.
3: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
6: Bona nit, soc l'Arnau d'abans.
0: Arnau.
2: Hola, Arni.
0: Quin artista portaries tu a representar Catalunya?
6: Els Amics de les Arts.
0: Els Amics de les Arts.
2: Vale. I quina cançó portaries? Bueno, crec que t'agradaria que cantessin el 4-3-3 o què?
6: Sí, amb la col·laboració amb els Tiets.
0: Ah, vale. Aquesta.
6: Oh, aquesta.
0: Molt bé. Amb centrals ben contundents. Està bé, la cançó.
2: La cançó mola, sí.
0: Molt bé, gràcies, Arnau.
2: Adéu, amic de l'art.
6: Vinga, bona nit.
0: Adéu. Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Tu com et dius?
2: Ei, tio.
7: Jo em dic Dani.
0: Dani, des d'on ens truques?
7: Us truco de Granollers.
0: Vale.
2: Vinga.
0: Quin artista portaries, tu, a Eurovisió?
7: Doncs... Crec que ho acaben de dir just abans, perquè estava trucant i just ho han dit, però els Figaflauas.
0: Dos vots pels Figaflauas!
2: Vale, i tu també portaries la Marina està morena o penses que una altra cançó no, seria més?
7: Jo portaria una altra cosa, tio, que és un grup molt polifacètic i poden treure el que els doni la gana.
0: Però quina cançó creus que haurien de cantar?
7: Ah, una cançó que ja tinguin? Uah, sí. No sé.
0: Tinc quatre quissos a
7: la fresca. Hi ha una que és molt maca, que es diu Desbocat, no sé si la coneixeu.
0: Desbocat?
7: Molt bona, Desbocat.
0: Dios,
7: si no la coneixeu, poneu-vos-la perquè us flipeu.
0: Ah, sí?
7: De reggaeton, no electrònica i bachata. Un altre amor està de boca. Aquesta cançó té de tot, sí.
0: Aquesta creus que seria bona per Eurovisió?
2: Ah, sí?
7: Boníssima, amb aquesta guanyem, 100%. Sempre la
0: nave era plena que... Molt bé. Molt bé, gràcies, tio, que vagi bé, Dani.
7: Vinga, a veure si toquen les entrades.
0: Molta sort.
2: Vale, xato, adéu.
3: 93 545 68 68.
0: De moment, amb la nostra Eurovisió...
2: Catalunya? Catavisió, no?
0: Exacte. Està guanyant Figaflauas amb dos vots.
2: Home, seria molt risques que en un certamen eurovisiu, de sobte, acabés dient "And the winner is Catalonia!"
0: Ho imagines?
2: Sí. Amb els segadors, eh? Amb això. Bon cop de pal.
0: Hola.
8: Hola, bona.
0: Com et dius?
2: Ei, tio.
8: Fran de Manresa.
0: Fran de Manresa. Quin artista portaries a representar Catalunya?
8: L'Albert Pla.
0: Albert Pla.
2: Hòstia, sí, Albert Pla, el tiesini aquell que sembla que va drogat tot el dia, però que en veritat és un geni incomprès.
8: Incomprès.
0: Ah, exacte. Vale.
2: Aquest.
0: A veure.
2: Què canta així?
8: I ficaria la cançó de La Sequia.
0: La Sequia. Ah, ja l'he trobat, aquesta. Tens paper de
2: batera enganxat sí. Al cul de
0: l'última cara. Però què està dient?
2: És molt abstracte, és com veure un quadre de Dalí, més o menys,
0: tens,
2: no?
0: Tens paper de batera enganxat al cul.
2: Sí, molt maca la lletra, he de dir, dedicada a la seva àvia.
0: Menstruació coagulada, tens regla entre les cames, perdona!
8: Jo, ben parida la cançó, eh?
0: No, no, sí.
2: Clar, jo no sé per què aquest tio... és com raro, perquè el vols cancel·lar, però no pots, perquè saps que en el fons és un geni, saps?
8: Exacte.
2: No, no, aquest hauríeu de veure l'entrevista que va fer a la Resistència, no? Si no m'equivoco.
9: Bueno, aquest és un màquina.
0: És un màquina, sí, sí. Vale, vale. Molt bé, gràcies, vale. Tio, que vagi bé.
2: Vinga, xaval.
0: Aquesta és l'Eurovisió que ens estem marcant ara mateix, eh?
2: Sí, certament, eh? Busquem aquí el cantant català o grup o formació catalana que portaries al certamen europeu de música.
0: Hola, bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Tu com et dius?
10: Leonor.
0: Leonor.
2: La reina, ole!
0: Quin artista Hola. Portaries tu, Leonor?
2: Sí, què li
10: passa? El Roger Mas, de Solsona.
0: Roger Mas?
2: El Roger Mas, el germà de l'Artur. A veure...
0: Roger
10: amb Mas. La sardana de... No sé, me'n recordo la sardana.
0: La Santa Espina.
10: No, no sé què de la sardana, no me'n recordo la cançó.
2: Una cosa, té una cançó que es diu Ni una sola paraula. Pot ser que sigui Ni una sola palabra, de Paulina Rubio, però versió català?
10: No.
2: Ah, no, segur.
0: Què has dit de la sardana?
10: No sé què de la sardana, té un himne de la sardana.
0: Jo el que trobo és això.
2: País estrany.
0: Jo el que Roger Mas, jo he trobat això.
2: Deu ser això, Mas. Com es diu?
0: La Santa Espina, però versió Roger Mas.
2: Que bonito,
10: no,
2: conya.
10: No, és no sé què de la sardana. Va sortir una pel·lícula a 10.000 quilòmetres de tu.
0: Bueno, és igual. És igual, poso Roger Mas.
2: Valorem molt la teva resposta, eh?
0: Molta
10: gràcies,
0: sort.
10: Gràcies,
0: Marco. Vinga,
2: vagi bé, adéu.
0: Adéu. De seguida sabrem qui anirà a Eurovisió a representar Catalunya.
2: Ai, Déu meu, jo ja estic nerviós, eh?
3: Vols quedar-te a gust en directe? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Bad Bunny, amb això que es diu la difícil. A veure, Bad Bunny, aquest fin de ve a Barcelona, eh? El Bad Bunny, aquest fin de...
1: Bé. Cuidado, jo vaig a veure el divendres.
0: Tu vas?
1: Sí.
0: Què dius?
1: Jo aniré, eh?
0: Però què estàs dient?
1: Molt heavy. He pagat 120 pavos, eh?
0: Què?
1: I treballem a la ràdio i no ens han donat entrada. Ara.
0: Bueno, estem celebrant Eurovisió a la nostra manera, vale?
1: Sí.
0: Estem buscant, si Catalunya tingués representat per Eurovisió, a quin artista portaríeu, vale?
1: Vinga.
0: De moment han sortit la Muixca, la Bet, els Amics de les Arts, Albert Pla, Roger Mas, que no sé qui és, i dos vots que va guanyant Figaflaues.
1: Vale, o sigui, Figaflaues de moment és el nostre campió particular per representar Catalunya a Eurovisió, així que ara només falta la resta de trucades per seguir fent el recompte.
0: I truqueu, perquè si truqueu, potser us aneu al Cruïlla.
1: Per favor, què estàs dient?
2: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Tu com et dius?
1: Hola.
3: Jo sóc el Cristian, t'he trucat abans.
0: Cristian, has trucat abans.
1: I...
0: molt bé.
1: Vale, sí, per què tornes a
3: trucar? Però abans també te pregunto si la torno a trucar.
0: Ah, vale, perfecte.
1: Bueno.
0: Quin artista portaries?
3: Jo portaria la Rosalía.
0: La Rosalía.
3: Sí, home, superconeguda. Clar.
1: Però hauria de cantar Milionària, eh? No podria...
3: Clar. Milionària, correcte.
1: Vale, vale, vale. No podria cantar una altra, seria trampa.
3: Correcte.
0: O fer una... no, català. O fer una cançó, o fer una altra cançó en català, però hauria de ser en català,
1: sí,
0: saps?
1: Exacte.
3: Bueno, però és superconeguda, això vulguis o no pels vots, jo crec que sumaria.
0: Vale, tu vas a buscar els vots, eh? Tu vas directe a buscar...
1: Opa, sí. A saco, eh? Tu no penses amb el cor.
3: Hem d'anar a guanyar.
1: M'agrada perquè hi ha dues estratègies. Hi ha l'estratègia emocional i l'estratègia de vot. Aquest home no ha pensat en les emocions, només vol guanyar.
0: Vol guanyar directament.
1: Dintre la ment.
0: Gràcies, Cristian. Ja has parlat prou abans, saps, Cristian? Ja està, saps? Serà el programa del Cristian, ara.
1: Ara, fora conyes, saps quina cançó realment guanyaria Eurovisió de Rosalía? Jo crec que Bergen podria guanyar-la...
0: Home, és molt Eurovisió.
1: Sí, no?
0: És una cançó molt Eurovisió. Doncs vinga, va, quin artista creus que hauria d'anar a Eurovisió? Hola, bona nit.
4: Hola,
0: hola, nens no, sisplau.
1: Sí.
4: No, no sóc un nen.
0: Ah, doncs semblava un nen.
1: Li has dit nena petita a una pobra nena petita.
0: I semblava.
1: Hola, niña.
0: Hola, guapa, com et dius?
4: Mica.
0: Mica.
1: Mica o Mica?
4: Mica.
1: Ah, vale.
0: Una mica.
1: Vale.
0: Molt bé, Mica. Des de nostre, que és guapa.
4: Terrassa.
0: Terrassa.
1: Fantàstic.
0: I quin artista portaries?
4: Els Catarres.
0: Els Catarres?
1: Ah, quina cançó t'agradaria que cantessin al certamen?
4: Pues, En peu de guerra.
1: En peu de guerra?
0: Oh, vale, estava molt bé aquesta cançó, eh?
1: Ah, sí?
0: Però aquesta cançó té... Tu és quants anys, eh?
4: Bueno, però...
1: Això és del 2015. A veure com sona, això.
0: Som-hi!
1: Home... Hi ha molts grups romanesos que canten així, no? Amb aquesta...
0: Què dius?
1: Sí.
0: Molt bé. Tu votaries, els Catarres, Mica?
4: Sí, 100%.
0: Creus que guanyaríem?
4: Digues?
0: Creus que guanyaríem?
4: A veure, no ho sé. Guanyar no ho sé perquè ens tenen tírria, però...

0: La mosca.
1: Bueno.
2: Dos vols per la mosca. Cuidao.
0: Ojo, que empatan figa flaua, si no m'equivoco.
2: Sí, senyora.
0: Per favor.
2: Cuidao.
0: Molt bé. Vaya
1: tensió. Que se cante algo.
0: Que se cante algo, vale.
2: Molt bé. Molt bé, Manuel.
1: Bueno, recojo no.
0: No cal, no,
2: no
0: cal.
2: No fa falta, Manuel.
0: Avui és un dia que volíem estirar les potes, Manuel.
2: Sí, no fa falta, Manuel.
0: Però otro dia, otro dia sí, eh?
2: Gràcies, tio.
1: Vale, chavales.
0: Te queremos. Adéu.
1: Vamos, vamos.
2: Vamos, vamos. Vinga, va, aquí, ja per aquí. Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit. Hola, bona nit.
2: Com et dius?
3: Paco.
2: Paco.
0: El Paquito, Francisco Paco.
2: Des d'on ens truques, Paco?
0: Des del cul del món.
2: Paco.
0: Paco.
3: Tia,
2: ah, vale.
0: Per favor.
3: Hola.
2: I quin artista portaries, tu?
3: Des de Mataró, truco.
2: Que quin artista portaries, Paco?
0: Jo, em costa molt, això.
3: Ah, el meu veí...
0: Qui és?
3: Els tiets.
2: Els tiets? Ah, clar, que són de Mataró, clar.
0: Ah, és verdad. Home, els tiets,
3: clar,
0: a la cabra.
3: Clar, de Mataró.
0: I... Home.
3: Ah, no, I veient aquesta, la cançó de la sardana, no?
2: El Coti. El Coti per Coti.
3: El Coti per Coti, clar. No vull
2: saber res. Clar, tu portaries el Coti per Coti a Eurovisió.
3: No, però la versió de la remescla, del DJ aquest.
0: Aquesta. El món DJ, no?
2: Sí.
3: Aquesta, sí,
2: més patxum-patxum. Més xumpa-xum, molt
0: bé. Més xumpa-xums, vale.
2: Perfecte, doncs agafem el teu vot, tio, que vagi bé.
0: Adiós, adiós. Vinga,
3: gràcies,
2: adéu. Adéu, adéu, bona nit.
0: Oh, però...
2: Hola, qui ens truca?
4: Hola.
2: Hola, com et dius?
4: Joan, dic Joan.
2: Joan, des d'on ens truca, Joan?
4: De Solsona.
2: Molt bé, quin artista portaries?
4: El Roger Mas, per sumar dos punts.
2: També? Dos punts per Roger Mas.
0: Hòstia, ara vindrà la família del Roger Mas a votar-lo, eh?
2: Clar, perquè aquest també és de Solsona.
4: Sí, home, perquè és de Solsona, clar.
2: Veus, veus?
0: No, no, tota la raó. Ets tan català. Molt
2: però digues una cançó d'aquest home. És que no,
4: jo el Calavera.
2: El Calavera.
0: El Calavera...
2: Ah, ja l'he trobat, és això.
0: Ojo!
2: Cuidao!
0: Sona molt Fito i Fitipaldis, no?
2: Ho anava a dir-ho.
0: Sí?
4: Sí, sí. Bueno, però és de Solsona, se li ha de donar suport.
0: Sí, sí, Solson. Aquesta mola, de dir. Per què dius? És veritat.
2: El Calavera, mare meva. Molt bé, gràcies, Joan, que vagi bé.
0: Adéu, adéu.
2: Comencem de veure.
0: Que estiguis sonant això em sembla motiu d'orgull, vale?
2: Ah, sí?
0: Absolut.
2: Ah, sí?
5: 93, 545, 68, 68.
2: Dos vots per la Mosca, un per la Bet, dos pels Picaflaues, un per els Amics de les Arts, un per Albert Pla, dos per Roger Mas, un per Rosalia i un pels tiets.
0: Només vull dir una cosa, ens acaben d'escriure des de Mallorca, ni més ni menys. Diu així, bona nit, la Pegatina, el Revulsiu, a tope, salutacions de l'Ivan des de Mallorca.
2: Ah.
0: Home, ho he llegit perquè, clar, com escriu des de Mallorca, agraeixo molt que ens truqui des de prendre pel cul i, bueno, s'ha de valorar.
2: El Revulsiu de la Pegatina, seria això.
0: Black Eyed Peas, no?
2: Que sí?
0: Sona! La cabra!
2: És això, no?
0: Mola molt, sí. És molt la Pegatina.
2: Si truques ara i votes, et pots emportar entrades per anar al Cruïlla.
0: Sí. Sembla ser que encara no hi ha cap grup que ens digui, va, vés-hi, saps?
5: 93, 545, 68, 68.
2: La cosa està molt clara. S'ha de desempatar entre la Mosca, els Figaflaues
0: i el Roger, Roger Mas. S'ha colat allà com el Girona Champions, el Roger Mas.
2: Literal.
0: Oye, per ser, ara fora conyes, la que sí que estarà actuant és la germana de Mosca i Batguial, la Greta.
2: Ah, sí?
0: La bessona de Mosca, real, real. Sí,
2: el Cruïlla.
0: El Cruïlla.
2: No, Eurovisió.
0: No, el 8 de juliol.
2: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
2: Ui, vaya tieso.
0: Per favor.
2: Tu qui desempates? Mosca, Mosca Figaflaues o Roger Mas?
6: No. Jo tinc un nou candidat.
2: I qui és?
6: La Pound Gang.
2: La Pound Gang?
0: Hòstia, la Pound Gang.
2: Sí. Cuidao.
0: La cabra. Aquests guanyarien, sí,
6: És cabra pels cabrons.
0: Guanyarien una nit a presó, aquests.
6: això.
0: Mig quilo a la fucking pica, la meva explica sap pel que es fa. Tu m'enverna i es desfà. Ei. Oye, però Pound Gang es va dissoldre ja o no? Què va passar amb aquests?
6: Es van fotre més merda que ja no aguanten de peu.
2: Què dius?
0: Qui va ser?
2: És el més top de perrofla, això, eh?
0: Sí.
6: No.
0: Els fumats del barri.
2: Literal, eh? Molt bé, gràcies. Que vagi bé.
0: Adéu, xato.
5: 93 545 68 68.

0: Madrid.
1: Vale, ara sí, algú ha desempatat entre Roger Mas, Muixca, Figaflaues...
2: I Roger Mas. Ah, no, ja ho hem dit, perdó.
1: Sí. Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
3: Mica.
1: Mica, tia, ja has trucat.
2: Ja has trucat, pava.
1: No sap greu, tia.
3: Ja, però ara és per desempatar.
1: Ja, ja, que no, però no. Que no.
2: Oye,
1: ja,
2: nois, però... els oients que trobeu dues vegades... Que no, cosa, Mica, que no.
1: Mica, no, tia.
2: Mica, prou.
1: Ja has trucat, tia, saps? Vull dir, tampoc ens passem. Hola, bona nit.
2: Per favor.
4: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
4: Rosa.
1: Rosa, des d'on ens truques?
2: Rosa d'Espanya.
4: De Sabadell.
1: Rosa, tens una missió. Has de desempatar. Vinga. Si Catalunya anés a Eurovisió, qui aniria? Sí. La Muixca, Figaflaues o Roger Mas?
4: La Muixca.
1: La Muixca!
2: La Muixca cojonera!
1: Rosa, t'emportes les entrades per anar al Cruïlla!
4: Quina il·lu! Que guai!
1: Amb qui aniràs, Rosa?
4: Pues... tinc gaire clar. Amb el meu fill.
1: Ah, molt bé.
2: Home, fantàstic. Oye, Rosa, has escoltat abans, no?, que si assistirà és la Greta, la seva bessona.
4: Sí, sí, ho acabo d'escoltar ara mateix.
1: Vale, que bé, tia. Vale.
4: Ho estava dient tu, perquè estic amb el cotxe i acabo d'escoltar.
2: No, ho dic perquè canta molt semblant i no és conya a la Muixca, que tenen un rotllo semblant, que per tant gaudiràs una mica la mateixa sensació i experiència.
4: Guai, guai, guai. Pues perfecte, perfecte.
1: Pues ha guanyat la Muixca, gràcies a la Rosa. No pensis que t'agafem les dades i te'n vas al Cruïlla, vale?
2: Te'n vas a prendre pel cul.
4: Molt bé, perfecte. Moltes gràcies.
1: Adéu, guapa, que vagi bé. Adéu.
5: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
1: Ha estat el 5 de gener del 2016.
5: I el número de la sort, el...
1: Quin és el número de la sort?
2: Jo dic que avui sí que sí és el meu número, dic que és el número 7!
1: No!
2: Me cago en la puta, el 1!
1: Més.
2: El 3.
1: No, el 10!
5: Si n'ha resultat guanyador...
2: Pot arribar al 10? Pensava que era del 1 al 9!
5: O a través de l'aplicació Mi Vendedor
2: Onte. Calla, xou! Calla!
5: Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: És el 10, el número de la sort.
2: Fantàstic.
1: Bueno, sort tindreu si demà ens escolteu al partit de les 8. Adéu, Tomàs.
2: Adéu, Miquel. Adéu, xavales. Adéu.

com animar un parquineo? Posa Flash FM.